0: dia, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no? Sí.

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

en el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

my boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient.

amable fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent!

place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany, el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, Anna Monreal.
3: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens ho explica Anna Monreal.
3: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és una cosa pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà una cosa molt divertit i farem la fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè. També es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia. És un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda, abans el xupinazo, que posarà punt i final a les celebracions. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla cubellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3 de 7, el 7è de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castellers del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5 de 6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3 de 7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles, aleshores, tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata B2. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
4: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu L'últim caso d'Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un, diguem, un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes de del seu present.
2: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tota una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només lleugerament, la realitat oferirà una idea completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests especialistes.
5: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort. És com si us hagués tocat la loteria, una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
6: Sí, sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'ha apagat l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, ah, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop de mitjana, cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat. Fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
6: Sí, sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaria sense veure res. Sí, sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots treure les ulleres. Però és que és això, eh? Ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament el sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició.

0: El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
1: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres considerem molt positiu, un impacte molt positiu i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
0: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
2: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no, com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
0: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
1: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, ells també van intervenir.
0: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
1: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar. És l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals i, en canvi, nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles. I això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
0: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. Serveis

0: Anna, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, doncs, comencem, no?, pel principi. Parla'ns una mica d'aquesta presentació. Hem vist ja per les xarxes que heu fet públic ja el cartell d'aquestes festes d'estiu. A mi és un cartell, doncs, també reivindicatiu, no?
1: Sí, des de fa uns anys doncs, intentem donar-li una miqueta de sàtira, no? Tot i que són dies de festa, doncs, com a associació sempre recollim queixes i de més del veïnat i bueno, aquest any tenim les brosses, no?, com a artista principal i convidat en el que està succeint, no?, al poble i sobretot a l'organització.
0: Uh-huh. Per tant, un cartell de sàtira, no?, on surten aquests contenidors intel·ligents, no?, doncs amb aquest doble sentit, com deies tu, contenidors que tenen diàleg, no? Ens han dit que som intel·ligents, no?, i d'altra banda, doncs això, però encara estem esperant que ens recullin, no? Aquests són alguns dels continguts que podem llegir amb aquesta paciència, que tot arriba, algun emoticono, i doncs un mestrader, tot un sentiment amb un cor, no? Veiem el Charlie Rivel pujat també d'un dels camions d'escombraries.
1: Bueno, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
0: Molt bé, entrem ara plenament una mica a aquestes festes d'estiu que s'anuncien també amb aquest gran cartell, amb un punt que és molt característic de Mestrader, que també surt al cartell, que és aquesta font d'aigua, no?, que teniu, que dona la benvinguda sempre a la vostra urbanització.
1: Sí, exacte, és com l'emblema, no?, de la zona. És el punt de trobada, és l'entrada i bueno, no volíem deixar-la fora.
0: Uh-huh. Com es presenten doncs, aquestes festes d'estiu? L'inici serà el 31 de juliol.
1: Exacte, com sempre seran tres dies, primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any no, es presenten amb molta il·lusió, amb moltes ganes de gresca, d'incloure tot el veïnat i gent del poble, i amb ganes de veure tota la gent que any rere any ens dona suport i gaudeix de les activitats que intentem preparar.
0: Uh-huh. Si passem a dissabte, dia 1 d'agost, com engega la programació?
1: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur, que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és una cosa pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà una cosa molt divertit i farem la Figuà i a part també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbenam, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
0: Uh-huh. I passem ara doncs, a diumenge 2 d'agost, que és el dia ja que tanqueu aquestes festes d'estiu. Com apropa'ns també aquesta programació?
1: Doncs el dia de cloenda tindrem al dematí el torneig de petanca i paral·lelament estaran els tobogans inflables amb aigua, no?, que això agrada molt i cada cop ens anem superant i anem intentant pujar el salt de premis a partir de les 7. Tindrem l'espectacle infantil del Diver Show amb la festa de l'escuma i tancarem amb el sopar i el xupinazo.
0: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem alguna qüestió sobre aquestes festes d'estiu. On podem consultar la programació?
1: La programació, durant aquest parell de dies, ja començarem a pujar tota la informació a les xarxes socials. Penjarem cartelleria pel poble, hi haurà dríptics penjats. Vull dir, arribareu a trobar la programació doncs, per tot el poble. si no sempre us podeu apropar al

0: al local social de l'associació, que està allà a les pistes de futbol. Demanaríem que, en la mesura del possible, per totes les activitats es poguessin inscriure, doncs enviant-nos un missatge per Instagram o trucant o pujant a l'associació, doncs per assegurar-nos la bona organització de totes les activitats. Per tot, normalment acostumem a tenir algun detallet, premis, sortejos, i llavors és important que sapiguem més o menys la gent que esperem. Uh-huh. També cal dir que, com cada any, tenim taules pels sopars, pels espectacles i demés. Pel cas dels socis, les taules són gratuïtes, una taula per soci. I pels no socis també les poden reservar i guardar per no quedar-se sense lloc. Llavors, del 28 al 30 de juliol, de 6 a 8 de la tarda, estarem tots allà esperant-vos, doncs, perquè pugueu fer les vostres reserves. Estarem allà al local, doncs, per això, per resoldre qualsevol dubte, perquè us pugueu inscriure, doncs, per veure'ns les cares abans de les festes i xerrar una miqueta.
1: Uh-huh. Una altra qüestió, el pagament, no? Si hem de pagar alguna cosa, perquè tenim un servei de bar, s'ha de fer en efectiu, hi ha la possibilitat de pagar en targeta... Quins sistemes
0: doncs,
1: tenim?
0: Estem treballant amb la possibilitat de fer pagaments per targeta. Ja tenim de Tafun, però estem esperant a l'okay de l'entitat bancària. Uh-huh. Soc totalment sincera. Llavors, en la mesura del possible, totes alternatives. Però és important que us pugeu amb calarons en efectiu per assegurar-nos que tot funcionarà correctament.
1: Uh-huh. I ràpidament també aprofitem aquesta entrevista, no sé si vols doncs, apropar també a la gent que viu a Mestrader, a que formi part d'aquesta entitat i quina és la seva funció. Fent també una valoració, no?, de com està anant, no?, d'ençà doncs, que portes ja un temps, no?, com a tresorera.
0: Uh-huh, correcte. Sí que bueno, animar a tothom a que almenys vingui, truqui, pregunti, perquè cada cop estem fent més germanor, estem fent més pinya, i al final la força dels socis és on tenim on tenim nosaltres la força per poder fer qualsevol actuació, no? Recordar que a més de les festes d'estiu, durant tot l'any fem altres activitats on tothom hi pot participar, que el local dels socis doncs és dels socis, i sí que és veritat que està funcionant molt d'ençà fa un parell d'anys, que tenim a disposició de qui ho necessiti, doncs es pot reservar al local social, doncs, per fer festes d'aniversari o qualsevol event. Fem activitats durant entre setmana, els caps de setmana, per socis i pels no socis. Vull dir que estem fent un gran esforç entre tota la junta directiva, doncs, en convertir l'associació en un local social on es facin activitats d'interès per tothom. Llavors, agrair a qui participa en aquest dia a dia també crec que és important, i és posar en valor això, el dia a dia, que moltes vegades ens pensem que només són les festes, però hi ha tot un esforç darrere de mantenir aquesta cohesió. I...
1: Uh-huh. I entenc també que gestioneu amb l'Ajuntament, no?, també aquelles demandes que pugueu tenir a Mestrader, que entenc que es mantenen reunions i apropeu, no?, ara mateix, doncs, no sé quina és la situació, aquestes converses que manteniu, doncs, també per demanar, no?, una mica aquelles necessitats que es puguin anar produint.
0: Correcte, ens reunim habitualment amb l'Ajuntament, hem de dir que sempre estan disposats a escoltar-nos. Després, una altra cosa és la falta de recursos, no?, per poder dur a terme totes aquelles peticions que els hi poden semblar coherents i que fan falta, però bueno, crec que totes les associacions ens trobem amb que hi ha una falta de recursos i bueno, doncs no es fa tot el que ens agradaria fer. Seguim pendents de l'aprovació d'un projecte per millorar les instal·lacions de les pistes esportives. Aquí anem treballant, anem insistint, però torno a repetir, no? Al final, quants més socis siguem i més força tinguem, doncs entenc que podrem exigir més, no?
1: Deies, la necessitat d'un local, no? Has dit?
0: Sí, sí, i ja fa un parell d'anys que estem en aquesta situació, hi ha un projecte tècnic per això, doncs, per millorar les instal·lacions en general, no només el local, sinó tot el voltant que hi ha, no? El parc, la pista de futbol, els bancs, la zona de petanca... Però bueno, anem treballant mà a colze a colze amb l'Ajuntament i bueno, estem a l'espera de rebre els recursos que necessitem per poder dur a terme.
1: Uh-huh. Aquesta és una de les peticions, entenc que la neteja, doncs que ha estat un canvi per tot Cubelles, no? Que també afecta la vostra urbanització, tenint en compte aquest cartell, doncs, com deies, no? Amb una mica d'ironia, però a la vegada, no? Doncs aquest reclam, no? Cap a aquesta recollida doncs, de la brossa amb aquest canvi, sembla doncs, que també demaneu a través d'aquest cartell una mica ajustos, no? No sé si en quant a la ubicació de contenidors, quantitat o... Vaja, no sé quina és la situació a Mestrader.
0: Bueno, jo crec que sí que a Mestrader hem millorat una miqueta els punts de recollida, no? Sobretot per el tema del reciclatge, però, clar, aquestes recollides, en el nostre parer, han de ser més habituals, no? Millorar una miqueta el circuit de recollida i també en el cas de la poda, a Mestrader, doncs, al final hi ha moltes cases on... de vegada en quan s'ha de fer neteges de jardí i de més, aquí tenim també molts problemes. Crec que això ho treballen amb la Mancomunitat, però no està sent tan àgil el servei de recollida com hauria de ser, amb el que al final la gent ho deixa al costat dels contenidors, tampoc ho recullen perquè no és competència. Bueno, és algú que s'ha de treballar i millorar des de l'Ajuntament o la Mancomunitat o les organitzacions que ho gestionin, doncs crec que s'hauria de tenir en compte que hi ha zones on les recollides han de ser més habituals.
1: Uh-huh. No sé si hi ha alguna petició més en quant a necessitats en altres sentits. Potser doncs, que cal solucionar problemes de fuites d'aigua, alguna obra civil... Bé, suposo que deveu tenir també tot un reclam, no?, a fer, o esteu traslladant altres necessitats al barri.
0: Correcte, sí, però ja et dic, són coses que treballem en reunions i habitualment amb l'Ajuntament, que recollim les inquietuds del veïnat i traslladem, però al final, tenir paciència perquè som molts veïns i tothom té les seves reclamacions, no? Hem de ser conscients que les instal·lacions, per exemple, d'aigua, no?, el que comentàvem, són molt antigues, hi ha moltes fuites i s'han arreglant a poc a poc. Tant de bo tinguéssim injeccions de diners suficients, no?, per poder arreglar voreres, clavegueram i tot. Llavors, uh-huh. anem negociant i anem pressionant, doncs, tram a tram.
1: Molt bé. Anna, en una altra ocasió ja mantindrem una entrevista més llarga per concretar més, no?, totes aquestes gestions que feu des de Mestrader i aquestes converses amb l'Ajuntament i centrant-nos en les festes d'estiu, recordem-ho, no?, del 31 de juliol fins al 2 d'agost, 3 dies amb activitats diverses, una programació doncs, ja tradicional, no?, la gent ja ho espera cada estiu, que Mestrader ofereixi les seves festes, no?, Anna?
0: Agrair un cop any... un cop més com cada any, els comerços que hi participen, els voluntaris que ens donen un cop de mà, sense ells no seria possible, no? Al final, des de la publicitat, des dels sponsors que ens donen premis doncs, per poder fer les activitats una miqueta més atractives, hi ha negocis que any rere any són ells mateixos, no?, que ens truquen i ens diuen «Ei, que s'acosten les festes, què necessiteu?». Ostres, això és molt d'agrair. I sense ells no seria possible, i sobretot sense els meus companys i companyes que li posen molt d'amor, molta il·lusió, doncs perquè aquest retrobament, com cada any, doncs, sigui obert a tothom, a totes les famílies, sigui un espai de bon rotllo, de trobades i d'estima entre els veïns i tota la gent del poble.
1: Uh-huh. Doncs Anna, ho deixem aquí, moltes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé aquestes festes d'estiu. Gràcies per tota aquesta informació.
0: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tothom.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Un cop celebrat los 40 Summer Life a Cubelles, tenim amb nosaltres els regidors responsables d'una banda. Tenim a la Núria Planas, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Benvinguda.
5: Hola, bon dia.
1: D'altra banda, el Pau Rodríguez, que és el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Cubelles. Benvingut.
6: Bon dia, Àngels.
1: I bé, ja, diguem, doncs s'ha tancat, no?, aquest Summer Life a Cubelles, aquesta segona edició aquí al municipi. I bé, és moment de fer valoracions de com ha anat tot plegat.
5: A veure, per una banda, l'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més, però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
1: Molt bé. Com ha anat en quant a més xifres, no? I diguem, comparant també l'edició de l'any anterior, quines són les sensacions?
6: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permet superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones. No esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagi petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals, i per tant, i el punt lila
5: tampoc. El punt lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre. Superbé, va haver alguna incidència molt mínima, doncs algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir, superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
1: Los 40, que deien al llarg del concert, no, 60 anys, estan commemorant enguany, van anunciar al llarg d'aquest concert, i van veure doncs també un alcoholímetre, no? Allò vam veure també, que ho hem vist en alguna altra festa,
6: sí,
1: no?
6: Sí, sí, incorporàvem aquest any com a novetat, que no ho vam incorporar l'any passat, tant la vela de salut, perquè creiem que també és important, no?, tenir un punt d'informació, no?, a través del projecte del programa Traca, amb fruita, amb aigua, no?, com un punt, bueno, un punt de salut, un punt al que pots acudir si tens algun problema, o si t'has sentat malament l'alcohol, o per rebre algun tipus d'informació, i, bueno, de caràcter, no, íntim.
5: Sí, que a més va funcionar molt bé.
6: Sí, va funcionar molt bé, i també incorporem com a novetat aquest alcoholímetre, no?, que també ens permet una mica, no?, pues, abans d'agafar el cotxe, si podem agafar-lo o no, no?, perquè també és important que agafem el cotxe, no?, amb una tassa d'alcohol correcte, no? La poder ser 0,0, però sabem que la tassa màxima és 0,25, i per tant també l'incorporàvem com a mesura de seguretat vial, no? Al final jo crec que, bueno, vam incorporar ja a la zona, diguéssim, a la zona de restauració diferents punts, que la gent pues, va estar contenta, els va utilitzar des del punt lila, des de la vela de salut, i ja et dic, els inputs són molt bons. Ahir també li traslladàvem, la Núria i jo, al director de la gira, al Curro, la voluntat, no?, de tornar a repetir aquesta gira l'any vinent.
5: Sí, de consolidar, vull dir, les coses que funcionen, la idea és consolidar-les, i això crec que és una cosa que funciona i que posa Cubelles al nivell de concerts que ens pertoca. I llavors, bueno, fer un curset d'aquesta envergadura, primer és veritat que porta molta feina, sobretot, ja vull dir, sobretot el Pau, que ha fet molta feina, llavors porta molta feina, però després quan surt bé i això porta una recompensa molt gran per part nostra, vull dir, sí. Al final fas coses perquè surtin bé.
1: Hem de dir que aquest concert era gratuït i obert, és a dir, obert a tothom. Mm. Això també va fer, doncs, que, com deies, aquesta familiaritat que es va viure, no?
6: Sí, hi havia
1: de tots
6: molt...
1: els públics, però gent que inclús portava la seva cadira per estar còmoda, no?
6: Sí, home, sí, perquè són, no?, 2 horetes i mitja, quasi 3 hores, que, bueno, a mi se'm van fer curtes, jo, mitja hora ja dic, ja he acabat, no?
5: Sí, Pau, però la tuya era adrenalina, eh?
6: Sí, sí, sí, la veritat és que els nervis després ja van anar baixant, diguéssim, les pulsacions, la intensitat, però sí, al final, no?, parlem d'un concert d'una envergadura molt important i, per tant, la voluntat, no?, del govern és que surti el millor possible i, bueno, van sortint cosetes, però al final les anem solventant i la, no?, la... que hagi sortit també, doncs al final de la nit, no?, que tothom et ve, et felicita, que bé anat, no?, els comerciants et trucaven a la Núria, hòstia, Núria, gràcies perquè hi ha hagut un impacte econòmic a la zona, la gent jove, hòstia, Pau, gràcies per donar-nos un concert d'aquesta qualitat al municipi, pues s'agraeix i dius, hòstia, no?, per això també serveix la política, per poder donar eines, per poder donar aquesta qualitat, perquè també una voluntat per part nostra era de poder oferir una cultura musical de qualitat de manera gratuïta i de manera accessible a tothom. I jo crec que amb això ho hem aconseguit.
1: La gent s'hi va abocar, no? Vam veure inclús, no?, com des dels mateixos cantants, no?, reclamant al públic en algun moment, sí. Feu llum, no? Feu llum amb, sí, el mòbil, no?
6: Sí, sí.
1: Els hi anaven fent indicacions, es van fer alguns regalets, no? També.
6: Sí, també. Uh-huh. Sí, sí, sí. Al llarg de la nit van anar tirant, no? Des de
5: pilotes. Sí, sí, sí.
6: Sí, sí.
5: Va, bueno, nosaltres la sensació que tenim és el dia després, no?, la sensació és molt positiva i que prenem nota de coses, perquè sempre hi ha coses que es poden millorar, prenem coses d'idees que podem implementar per a edicions posteriors i ho fem amb moltes ganes. I això,
6: sí, sí.
5: Bueno, al final es nota.
1: Parlàvem de les dades, es publicava a la pàgina web les dades de l'any passat, 7.500, enguany 10.000, les de la policia eren diferents, no? Es parlava de 3.500, no sabem ara, a hores d'ara potser... Clar. Van variant, no?, segons...
5: Mesurar les dades en un espai obert així és molt difícil, eh? Hauries de tenir un indicador dels mòbils, de no sé què, de la gent, és molt complicat, però més o menys els aforaments com es compten, que es compten per metres quadrats i tal, sí, els 10.000 encaixen, eh? Dintre l'any passat les xifres de l'organització nosaltres no estàvem massa conformes, pensaven que havien sigut molt agosarats i que eren molt, molt positius, però aquest any ens han dit 10.000 ens quadra amb el que nosaltres també considerem, per tant sí, si aquests 10.000 si són 9.000 també ens quadraria.
1: De fet, la imatge, no?, que heu publicat des del mateix, sí, ajuntament, no?,
6: impressionant.
1: És impressionant. No?
5: Sí, sí, la...
6: Ens hem superat, no?, aquest, sí, any ens hem superat i ho deia la Núria, no?, jo crec que la imatge parla per si sola, jo crec que aquest any sí que hem arribat a aquestes 10.000 persones i torno a repetir, per un concert d'aquesta envergadura de 10.000 persones, es va desencadenar super, super, super, super, super bé. I això és super important. I això també és el que ens permet després repetir-ho any rere any i la voluntat de cara a l'imminent. Doncs, per part nostra, el que li hem traslladat ara als 40 és tornar-ho a repetir i que ens portin un cartell, doncs, igual o mejor que el d'este any.
1: Aquest any, Álvaro de Luna, sí, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You, Siderland, Marcos, Lau Giver, entre d'altres, que potser m'he,
6: sí,
1: deixat algú.
6: No,
5: sí,
6: sí,
5: els dijòqueis, sí, entre actuacions d'actuació.
6: Sergi Sánchez.
5: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres... portar un concert d'aquesta envergadura que no te'n tinguis que ni que traslladar ni a Barcelona ni a Tarragona, nosaltres per això, nosaltres és molt important, eh? El fet de portar aquest nivell a Cubelles i nosaltres la idea era aquesta, ho hem aconseguit i estem molt satisfets.
1: Per tant, objectius aconseguits, ha estat aquesta molt bona oportunitat, i a més ho corroboreu, no? Ha donat vida a la zona marítima, a la zona de restauració de les salines, que hem de recordar que estan ara en un moment, no?
5: Clar, amb el tema de les obres d'Endesa, sí. La tanca ha perjudicat el d'afluència de gent cap allà. També recordem des d'aquí, des de la ràdio, que ens doneu l'oportunitat de fer-ho, que allà quedarà una zona molt maca i tal, però que els restauradors han de poder arribar fins a aquest punt. Vale? Han de poder, llavors, demanem a la ciutadania que tothom que pugui, que vagi, que consumeixi, que ja hi ha un bon, bon nivell de restauració, i que des d'aquí demanem a tothom que col·labori.
1: Que encara que hi hagi la tanca, es pot accedir.
5: A més, l'hem pintada, la tanca, que està maca, que està molt maca, ara, que l'han pintat.
1: Sí. Ara és un mural, no?
5: És un mural, que no és una tanca, que és un mural, i que, a més, es fan moltes activitats allà, que ells també s'han organitzat, són molt proactius, que farem moltes activitats allà durant tot l'any, que nosaltres col·laborem constantment amb ells, i que això, doncs, que puguin la gent, cridem a la ciutadania de que passi per allà, que passegin per allà, que vegin l'evolució de les obres, perquè i que col·laborin amb la restauració d'allà, de la zona.
1: Uh-huh. Què més? D'elles, que incidències remarcables no hi ha hagut, no?
6: No, exacte. Nosaltres aquest dematí hem trucat, no? Hem parlat amb els diferents serveis i cos d'emergència que han participat al dispositiu, i els inputs, com deia, no? són molt bons, pràcticament zero incidències, tant a nivell de servei d'ambulància com policia local, Mossos d'Esquadra. El servei de neteja viària ja havia entrat aquest dematí, i de fet, a hores d'ara encara segueix treballant, no? A la zona, per deixar-ho, diguéssim, com si no hubiera passat onada per allí, que això també és imprescindible, no? I també, doncs, evidentment, agrair, no?, a tots els diferents cossos de seguretat, serveis de neteja, personal de promoció econòmica,
5: també
6: la brigada de joventut, en fi. Al final, no, tot aquesta, un concert de 3 hores, l'altre dia ho comentava, no?, com a anècdota, portàvem un carpesano així de gros, bueno, la gent no ho veu perquè és la ràdio, però un carpesano d'un munt de fulles, amb tota la documentació del concert, amb tots els permisos, amb tot. Vull dir que tota la feinada, no?, que comporta un concert de 3 hores, ja no me quiero imaginar un festival d'una setmana, no?
5: Llegaremos al festival d'una setmana, però de moment...
6: Però dius, ostres, sí que cal documentació i no, i cal mobilitzar molts serveis, però no, al final la satisfacció de com surt després, doncs, fantàstic. I per tant, les informacions que ens arriben són correctes des del punt de vista de, diguéssim, de serveis d'emergències i de Punt Lila, de Vila de Salut, etc.
5: Jo vull donar les gràcies aquí des del personal propi de l'Ajuntament, perquè amb escàs personal i moltes vegades la gent fa coses que no li toquen, però tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres, la brigada, la policia, comunicació, ¿vale?, sobretot també comunicació, però la personal de promoció econòmica i el de joventut, que han sigut super proactius. Llavors, això s'agraeix perquè ens facilita Total. Molt la feina a nosaltres, i que no ha vingut ningú que ens ha dit, mira, això no em toca, no. I que han sigut, sempre han col·laborat des del moment zero amb nosaltres per portar aquesta idea, i sense ells no haguéssim pogut fer.
1: La ubicació, que no n'hem parlat, però el parc del Prat.
6: El parc de, bueno, hi ha gent que zona... li diu parc del Prat, jardins sí. de les Salines, vale. Parc del Prat.
5: Parc del Prat, sí. Val.
1: És una zona perfecta per fer aquest tipus de concerts, sí. Al costat del mar, també, no sé.
6: Home, el dia que tinguem la platja arreglada, no?, amb tota aquella tanca fora, aquell espai és excepcional, idoni per poder fer qualsevol tipus de festival, de concerts, inclús de pensar, de replantejar-nos segons quines festes que fem potser al centre del municipi, no? Que a més tenim un centre del municipi ja que està molt tensionat a nivell de mobilitat, a nivell de recursos, i per tant estem parlant d'un espai allà genial, molt gran, amb totes les connexions, diguéssim, d'aigua elèctrica, etc. I per tant és un espai fantàstic, ho invento, per traslladar la Fira Medieval, evidentment que no. Però, no,
5: vas però... quedar perquè la part antigua és important.
6: Però per què no de plantejar-nos de fer altres festivals, inclús de plantejar-nos de fer, per exemple, la Verema, no? Perquè estem parlant d'un espai amb una que Cubelles ja no és el poble només al centre històric del municipi. Cubelles és el barri de la Mota, el barri del Clot, la Gaviota, les Salines, Verdagí, Santa Maria, etcètera, etcètera. Vull dir, no només ens podem agafar, no?, a fer-ho tot al centre del municipi, per lo que també comporta, no?, pels veïns que sempre els donem la tabarra al centre, sinó
1: que, vegades...
6: que jo crec que ens, sí, hem de, sí, ens hem de repartir. I aquell espai té una projecció impressionant. Jo crec que un cop finalitzades aquestes obres de recuperació de la platja, no?, amb el desmantellament de la tèrmica, serà un lloc ideal
5: per fer
6: qualsevol cosa.
5: Sí. Uh-huh. Hem de pensar ja no tant... O sigui, ens hem de creure nosaltres que som ja una ciutat, vale? Hem deixat de pensar en el poble dels 3.000, del nucli, com deia el Pau, del nucli dur de Cubelles i del nucli uh-huh. antic, que hi ha coses que sí que s'han... O sigui, al final les activitats, si porten un impacte econòmic, s'han de repartir. Tenim molts espais a Cubelles, molts, i que llavors volem influenciar en tots aquests espais.
1: Molt bé, és a dir, anar obrint, eh?
5: Anar obrint,
1: sí. I combinant, perquè a vegades pot fer com...
5: Tampoc no és qüestió, jo sempre dic, no és qüestió de treure una activitat per ficar-la en un altre lloc, sinó de reconduir i de plantejar les coses per fer-les més optimitzables, perquè al final, jo què sé, la plaça del mercat té les dimensions que té, ens queda petit, perquè al final la gent no pot aparcar, no pot anar...
1: Cubelles creix i si a més atrau més, no?
5: Clar, llavors volem tenir un impacte a la zona perquè aquest impacte dels pobles del voltant, no cal que vinguin els estiuejants, no cal que vinguin d'Holanda, que venen dels pobles del costat. Llavors aquest impacte que és més perdurable, que és més tot l'any, no el volem mantenir. Uh-huh. Llavors la manera és de diversificar les accions que fem com a ajuntament a tot el municipi.
6: Sí, de fet, ahir, no, parlant amb gent que havia vingut al concert, hi havia gent de municipis del costat, de Conill, de Calafell, estiuejants que havien vingut de Zaragoza, de Madrid, vull dir que hi havia gent de municipis propers, no?, que potser tenen més turisme nacional o internacional, que també s'havien fet ressò del concert i, per tant, també havien vingut, havien... ha anat a la restauració, diguéssim, local, sí. Per tant...
5: El model d'ahir era que la gent venia per la tarda, passava el dia aquí a Cubelles i llavors al final acabava el concert. Llavors, aquest model és el que volem mantenir, de que vinguin i que es quedin una estona i que disfrutin de la restauració i del comerç de Cubelles.
1: Molt bé, doncs queda dit. Moltes gràcies per aquesta valoració. En tot cas, doncs, estarem també pendents d'aquestes fotografies, aquests vídeos, que segur que s'aniran fent virals també a les xarxes i per tant podrem veure també, no?, aquesta repercussió que,
6: sí,
1: que pot
6: farem,
1: tenir.
6: Sí, us el farem arribar. Seria ahir per mitjans de premsa que van venir a cobrir l'esdeveniment de tant propis com dels 40, per tant, serà per fotos, per vídeos, i tan aviat les tinguem les farem arribar també perquè les pugueu compartir amb els oients de la ràdio.
1: Moltes gràcies, Pau Rodríguez, Núria Planes, per la vostra assistència aquí a Ràdio Cubelles i aquesta valoració que ens heu fet.
5: Gràcies.
6: Un plaer, bon estiu.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana de les antigues, del 1929, del compositor Jaume Bonaterra, la Sureda Fosca, que interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal.

Hem començat el programa d'avui amb La sureda fosca, una sardana del 1929 de Jaume Bonaterra, amb la cobla La principal de la Bisbal.

Aquest cap de setmana hem fet una selecció de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà, d'un CD que van enregistrar el passat 2022 amb motiu del seu 125è aniversari. Doncs amb aquesta cobla escoltarem la sardana que dona nom al CD, estrenada el 2022, del compositor i director Josep Cassú. 125 anys de música.

Era la principal de Cassà amb 125 anys de música, de Josep Cassú. Seguim amb aquesta cobla amb Llamps i trons al port d'en Perris, una sardana del 2017 de Josep Loredo.

ha estat una peça del compositor Josep Laredo, Llamps i trons al port d'Emperris. I tot seguit tenim un títol del 2021 d'Antoni Masbou, Mil altells.

Hem escoltat Mil altells, d'Antoni Mas Bou, amb la cobla La Principal de Cassà. A continuació ens acompanya el músic i compositor Josep Coll i Ferrando, amb una dedicatòria a un sardanista estrenada el 2012, recordant en Pitu Bagué.

Era una composició d'un reconegut intèrpret de tenora i també compositor, Josep Coll i Ferrando, recordant en Pitu Bagué.

0: Avui tenim com a protagonista del nostre espai la cobla La Principal de Cassà, de Cassà de la Selva. Els seus orígens se situen al 1910, amb una cobla anomenada La Unió Cassanenca. Dos dels seus membres se'n van separar i van fundar La Principal de Cassà. També se'ls anomenava els Enriquets, per qui era la persona que era al capdavant, Enric Gruart. El 27 de març de 1910 va tenir lloc la primera actuació d'aquesta cobla al Centre Republicà amb un notable èxit. El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, es va dissoldre com a totes les cobles i es va reorganitzar l'any 1944.
1: Amb la mort del músic que tenia registrat

0: registrada la titularitat de la cobla l'any 1985 i el desacord amb la família, la cobla va haver de canviar de nom i el gener de 1988 va començar a actuar com a cobla orquestra amb el nom de Selva Mar.
1: Avui tenim com a protagonista del nostre espai la cobla La Principal de Cassà, de Cassà de la Selva. Els seus orígens se situen al 1910 amb una cobla anomenada La Unió Cassanenca. Dos dels seus membres se'n van separar i van fundar La Principal de Cassà. També se'ls anomenava els Enriquets, per qui era la persona que era al capdavant, Enric Gruart. El 27 de març de 1910 va tenir lloc la primera actuació d'aquesta cobla al Centre Republicà amb un notable èxit. El 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, es va dissoldre com a totes les cobles i es va reorganitzar l'any 1944.
0: Amb la mort del músic que tenia registrada la titularitat de la cobla l'any 1985 i el desacord amb la família, la cobla va haver de canviar de nom i el gener de 1988 va començar a actuar com a cobla orquestra amb el nom de Selva Mar. El 2010, any del seu centenari, i amb la renúncia dels hereus del propietari del nom, l'Ajuntament de Cassà va recuperar la denominació de La Principal de Cassà. Aquell mateix any van publicar el seu primer CD, Ressons del Segle, el que han seguit més projectes musicals. Tot i que la referència a la primera actuació de la formació és del 1910, hi ha constància que va actuar a l'agost de 1897. Per tant, l'any passat complia 125 anys, una important efemèride que van celebrar amb aquest treball del qual estem escoltant una selecció, enregistrat sota la direcció d'Ivan Joan Alts i titulat 125 anys de música.

Continuem escoltant sardanes amb la Principal de Cassà, ara amb una peça clàssica del 1947 de Josep Albertí, Blanes Festiu.

era una popular i balladora sardana del compositor Josep Albertí, Blanes Festiu. A continuació, escoltarem una estrena del 1970 del compositor de Figueres, Florenci Mauner Marimon, que va morir molt jove, titulada El meu espill.

estat una obra de Florenci Mauner dedicada a la seva filla, El meu espill. I acabarem aquesta part monogràfica amb la cobla La Principal de Cassà, amb qui va ser director de la cobla del 1947 al 1950, Joaquim Poll, i la sardana L'encís del jovent.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Martirià Font, compositor, instrumentista de tible, director i un dels fundadors de la Cobla Caravana. Escoltarem una composició del 2007, A Can Botinyà, que serà càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Bé, doncs estem ja a la part final del nostre programa i esperem, com sempre, que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui i que ens acompanyeu de nou la setmana vinent. Avui acabarem amb el programa amb referència a dos compositors i dues sardanes. Primer serà mossèn Àngel Obiols, organista de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i de qui enguany s'han complert 135 anys del seu naixement i 50 de la seva mort. Escoltarem una composició del 1925 que porta un nom molt nostrat i estimat, Eulàlia, que interpretarà la principal de la Bisbal.

Per finalitzar l'espai d'avui, tenim una obra del músic i compositor Xavi Pinyol, protagonista de força iniciatives sardanistes, qui aquest estiu ha complert 45 anys. Serà un títol del 2005, Somni de plaça, que ens oferirà la formació en la qual és intèrpret de tible, la Cobla Marinada. Acomiadarà el nostre Dansa Viva. Bon cap de setmana i a reveure!

yeah. Molt bé. Bueno, hem començat amb alegria, eh? Aquesta cançó que ens la cantava el Jim Vyner, el títol de la mateixa era Hot Road Lincoln. Bé, una cançó així alegre, eh? Ja heu vist. Ens hem de mantenir alegres, però ara en posarem una de tranquil·leta, va, perquè també va bé, eh? Escoltarem a Joan Osborne, que ens cantarà Please Don't Tell Me.

guai. Bueno, molt xula, eh? Bonica aquesta cançó i tranquil·la, que bé, aquestes cançonetes són molt agradables d'escoltar perquè et relaxen molt. Vinga, ara una curiositat, més que res és perquè veiem una mica les diferències de les diferents maneres de qualificar les coses que tenim nosaltres i les que tenen els cowboys o els americans, en aquest cas. Nosaltres coneixem les furgonetes, aquest tipus de camionets que ells fan servir doncs, per bellugar-se per les granges i que normalment tothom en té d'aquests cotxes, eh? Que són uns camionets petits, però vull dir de gran cilindrada, eh? Vull dir, són importants. En diuen, nosaltres les coneixem com a pick-ups, eh? Pick-up. I ells, curiosament, ells en diuen mamalona. Per què? No ho sé, però ells en diuen mamalona de les pick-ups, el que nosaltres coneixem per la pick-up. I ara aquesta cançó que us posaré a continuació, que la canta el John Differ, el títol de la mateixa és Pick-up Man.

Bé, també us haig de comentar que aquest nom de Mamalones, això ve originàriament dels immigrants sud-americans que hi ha als Estats Units. Ells van començar a dir-los Mamalones i a partir d'aquí doncs, bueno, van adoptar-ho els autèntics americans com el nom de les pick-up, eh? Mamalona, o sigui que si sentiu anomenar algú, mira, m'he comprat una mamalona, no penseu una cosa rara, eh? S'ha comprat una pick-up, d'acord? Vinga, ara a continuació escoltarem el Joey Rory, que ens cantarà Share, Share.

Guai. Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el John Turner, que ens cantarà Want to Go With Me.

Molt bé, xula aquesta cançoneta. A part d'alegre, bona veu i una música molt, molt interessant. Vinga. I ara a continuació escoltarem a la Laura Brina, que ens cantarà According to the Radio.

Bueno, molt bé, sí senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Carl Perkins, que ens cantarà Standing in the Name of Love.

Bien, molt bé. Vinga, i ara continuant així amb aquest ritme alegre que ens caracteritza, que escoltarem el Cowboy Twitter, que ens cantarà The Road That Board.

Bé, ara us voldria comentar referent a aquesta emissora o a aquest programa country que hi ha por ahí, que ha sorgit, no sé si fa molt de temps o poc temps, però sé que ha sorgit i d'alguna manera pues, he intentat jo buscar la informació, com ja us vaig dir dies enrere, que intentaria buscar la informació per passar-vos-la a vosaltres, per qui volgués escoltar-la. Bé, jo vaig estar buscant informació, he descobert que aquest programa s'emet amb totes les emissores locals del Penedès, vull dir que si la voleu buscar, amb diferents horaris, això sí, si voleu buscar-lo, pues, ho podreu trobar en algun lloc. És un programa que dura mitja hora, més o menys, que de música posen 3-4 cançons com a molt, perquè s'expliquen moltes coses, sobre les cançons concretament que es posen, i jo penso que, bueno, que llavors no és un programa per mi, específicament de música, sinó que més aviat és didàctic, explica coses referents a les músiques que es posen, però, bueno, qui ja dic, qui la vulgui escoltar, jo no donaré més ressenyes perquè aquí no es tracta de fer publicitat, solament és una informació, perquè ja vaig dir que era convenient i estava molt bé doncs, que hi haguessin diferents tendències musicals country amb diferents emissores. Això sempre és beneficiós per aquest tipus de música que ens agrada i llavors doncs, s'ha de promocionar perquè pràcticament, ja dic, aquí a Catalunya, sobretot a Espanya, més o menys, més que mai, són músiques que no s'escolten, no són habituals, i llavors, bueno, si es promocionen, perfecte, no? Per tant, jo us dic que si teniu ganes d'escoltar, buscar-lo per tenir més informació, heu de buscar les diferents emissores locals de la comarca d'aquí, diguem, de la zona del Penedès i del Maresme i de la zona del Garraf, a lo millor també, no ho sé. Però bé, també he vist que hi ha emissores de per aquí, doncs que també es poden escoltar, però és amb diferents horaris, eh? No és allò de dir una hora concreta, totes les emissores fan la mateixa programació, sinó és diferent. Llavors, doncs, bueno, podeu escoltar-lo tranquil·lament i disfrutar-lo si convé, no? I res, a partir d'aquí jo ja no donaré més informació sobre aquesta emissora que dona aquest espai musical country, perquè penso que, bueno, que cadascú s'espavili, no? Està bé, està bé. Vinga, doncs jo continuarem amb el nostre espai com és habitual, que cada setmana. Ara precisament venen uns dies que farem vacances, les vacances d'estiu, com ja és tradicional, després de 16 anys, penso que 16 o 17 anys ja gairebé. No, la 17a temporada començarem a partir del setembre, si Déu vol. I vull dir, ara ve lo habitual, no? Fer un mes de descans i perquè pugueu escoltar programes que ja s'han emès en altres moments i aniran repetint, suposo, durant aquestes 4 setmanes del mes d'agost o poder inclús alguna de setembre, doncs llavors doncs, anireu escoltant repeticions. Però en principi aquesta setmana i la propera continuarem fent els programes habituals en directe, com sempre, no? Bé, aquesta informació penso que ha sigut doncs, més que res això, informar-vos de la situació que es dona en aquest espai d'emissores que emet música country en diferents llocs, d'acord? Vinga, doncs continuarem nosaltres escoltant la nostra música que ens la cantarà a la continuació el Pharoah Young i el títol de la mateixa és Memphis.

0: Ximpum.
1: Bé, a veure, algú comentarà, home, ens podries dir el nom, el títol d'aquest programa musical country que estan fent por ahí? No, hasta aquí. Vull dir, això, jo promocionar altres programes com no, jo els puc esmentar que podeu buscar-los, segur que el podreu trobar, eh? Però no faré això de dir el nom d'aquest programa, doncs, no perquè a mi em pugui perjudicar, perquè no m'interessa tampoc promocionar res dels altres, i que a mi no ens perjudicarà, perquè jo tinc l'experiència que tinc durant tots aquests anys de música country a Ràdio Cubelles, doncs a mi m'és igual. Els que puguin sorgir no els perjudicaran, a mi no em perjudicaran, però tampoc els promocionaré, no els promocionaré amb res. Eh? Només hi he esmentat, doncs, que podeu buscar en qualsevol emissora de les comarques d'aquí del Penedès, i poder alguna del Garraf també, i llavors, bueno, ja el trobareu. Si busqueu, segur que el trobeu. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Terry Gibbs, que ens cantarà una cançoneta així tranquil·leta. El títol de la mateixa és Letter from the Whole Friends.

Vale, no? Que dolça, que dolça. Sí, senyor. Vinga, doncs ara en posarem una altra de tranquil·leta, va. Sí, per què no? Per què no? Així, si estem prenent el sol, doncs mira, ens relaxem una mica més, vale? Vinga, aquesta cançó que us posaré a continuació ens la canta el John Breck i el Jet Turner, i el títol de la mateixa és Off Crete to the Heart.

Carai, carai, tu. Escolta, potser ens hem relaxat massa, no? Doncs vinga, va, ara anem a mantenir doncs així una mica més de ritme per anar aixecant l'esperit, perquè ens hem afluixat molt, penso jo. Vinga, ara a continuació escoltarem a la Cathy Matea. Cathy Matea, que ens cantarà Ball and the Chains.

Sí, molt bé. De res, home, de res, de res. Vinga. I ara a continuació escoltarem a la Ratsy Bailey, que ens cantarà Poor Boy.

Bé, doncs mireu, com que sí, ja hem arribat gairebé al final del programa d'avui. Bé, abans he esmentat que feia 17 anys que feia aquest programa. No, no, fa 19. 19 anys, vull dir, no va ser abans d'ahir, eh? Res, doncs això. El fet de que us he comentat allò d'aquesta emissora que fa aquests programes country, vull dir, ha quedat aquí, eh? A partir d'aquí ja no comentaré res més. Us invito, doncs, que la busqueu, que la trobareu segur, eh? Res més. Amics meus, qui us ha parlat en aquest espai musical country d'avui ha sigut en Cinto Bel. I res més, em despedeixo de tots vosaltres fins la propera setmana, esperant i desitjant que estigueu bé i que sigueu bons. Adéu-siau.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fes servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, com va això? Benvinguts a una altra cita dels dissabtes a Can 60, o els dimecres, si és que l'escolteu, els dimecres es repeteix el programa a les 7 de la tarda. Com sempre, salutacions cordials del Cintobel a la part tècnica i meves. Bé, avui faré un programa estrictament musical, un programa dedicat a rescatar les primeres cançons que jo vaig sentir quan tenia 6 o 7 anys fins que en tenia 9. O sigui que això és més o menys entre 1957 i 1961. Algunes peces, sobretot la que sentireu en primer lloc, poden semblar anacròniques, però bé, he volgut recordar, rescatar, repeteixo, les cançons de la meva primera infantesa. Cançons que escoltava o bé per la ràdio o bé per les orquestres que venien per la Festa Major o en altres balls que es feien a l'Aliança, o també doncs, per altres canals, no recordo ara quins, però bàsicament era aquests que dic, la ràdio i les festes que... les orquestres que venien per la Festa Major, vaja. Doncs hi ha un bon repertori de cançons i començarem per la que jo recordo en primer lloc, devia tenir 6 o 7 anys, i jo cantava a casa, doncs sentia el Joselito, que havíem vist potser alguna pel·lícula, tot perquè llavors, encara que eren molt petits, i ja els pares ja ens acompanyaven, o feien que els acompanyéssim al cinema, i jo cantava, aquesta cançó també la cantava, 12 cascabeles del Joselito, i recordo com una excursió d'aquelles que organitzava el capellà d'aleshores, aquí a la parròquia de Cubelles, amb un Sant Jordi, amb una excursió a Montserrat, la meva mare em va fer cantar allà a l'autogar aquesta. Mira, mira el nen com se sap aquesta cançó. Doncs bé, ara escoltarem el 12 cascabeles del Joselito. El Joselito és el nom artístic de José Jiménez Fernández, nascut a Beas de Segura, Jaén, l'11 de febrer de 1943. Va assolir l'èxit com a nen prodigi sota els sobrenoms com el Niño Ruiseñor, el Niño de la Voz de Oro i el Pequeño Ruiseñor. 12 cascabeles.

Bé, potser alguns dels habituals d'aquest programa us sorprendrà doncs, escoltar cançons com aquesta, però ja he dit que volia fer un recordatori de les cançons, primera, repeteixo, que vaig escoltar jo de nen entre 6 o 7 anys i els 9. I una de les, a través del cinema, doncs, una de les cançons que, o moltes de les cançons de la pel·lícula El último cumple, de l'any 1957, doncs les recordo perfectament, les sabia quasi totes, o almenys les coneixia, i bona part d'elles em sabia la lletra. Aquesta pel·lícula la vaig veure dues o tres vegades, perquè no recordo si va ser el mateix any de l'estrena, el 1957, o potser va ser el 1958, quan va arribar al cinema de l'Aliança. En qualsevol cas, d'aquest de l'última couplet, de la protagonista és la Sara Montiel, doncs he triat la cançó Nena. Dic que la Sara Montiel, coneguda també com a Sarita Montiel, era el nom artístic de Maria Antònia Abad Fernández, nascuda a Campo de Criptana el 10 de març de 1928 i morta a Madrid el 8 d'abril del 2013. La Sara Montiel va ser una vedet, un cantant de couplets i actriu que va participar en més de 60 pel·lícules, sobretot a les dècades dels 50 i dels 60. Fins i tot va gravar amb alguns dels grans de Hollywood. Doncs vinga, escoltem, Nena.

Després de l'último couplet, no va trigar gaire a arribar a les pantalles una altra pel·lícula de la Sara Montiel, La Violetera. La pel·lícula es va estrenar el 1958 i també recordo totes les cançons d'aquesta pel·lícula, que la vaig veure més d'una vegada, acompanyada dels pares encara, aquí al cinema de l'Aliança. Però bé, no podem estar repetint masses cançons d'aquestes, perquè hem de donar pas a altres cantants com per exemple Nat King Cole, nascut a Montgomery el 17 de març de 1919 i mort a Santa Mònica el 15 de febrer de 1967, de 65, perdó. Va néixer com a Natalia Adams Coles i va ser, a més de cantant, pianista de jazz, compositor i actor. Va gravar més de 100 cançons que es van convertir en èxits a les llistes. El seu trio va ser el model per a petits conjunts de jazz que van seguir Cole també, que va seguir a Cole. Nat King Cole també va actuar en pel·lícules i televisió i va actuar a Broadway. Va ser el primer home afroamericà que va presentar una sèrie de televisió nord-americana i també era el pare de la cantant Natalia Cole. Bé, el Nat King Cole també va gravar moltes cançons en castellà dirigides al hispanoparlant, sobretot cançons mexicanes. I del Nat King Cole recordo un parell de cançons, no sé, del 1959 o 1960 devia ser, doncs que escoltarem ara tot seguit. En primer lloc, doncs, Adelita.

Bé, m'havia proposat no posar més d'una cançó per cantant, però amb Nat King Cole faré una excepció, ja que des del que el vaig sentir per primer cop, quan jo tenia segurament uns 8 anys o així, o 7 o 8 anys, això va ser l'estiu de 1959 o 1960, com he dit abans, doncs amb ell faré una excepció i escoltarem una altra vegada el Nat King Cole amb el tema Ansiedat.

Vinga, i el proper tema que posarem ara, els que us he incorporat tard al programa, us haig de dir que aquest programa d'avui està dedicat a recordar les cançons de la meva primera infantesa, entre 1957 i 1961, quan jo tenia entre 6 i 7 anys i 9. Bé, ara escoltarem el tema Barcarolle d'Annunzio Paolo Mantovani, un compositor i director de música lleugera britànic, que va néixer tanmateix a Venècia el 15 de novembre de 1905 i va morir a Kent, Anglaterra, el 29 de març de 1980. El Mantovani, d'origen italià, tot i que era, la família era anglesa, va triomfar en el món musical londinenc gràcies a les seves actuacions en el Queen's Hall i el Wigmore Hall, així com exercint de director a l'orquestra del Metropole Hotel. A finals dels anys 30 va crear la seva pròpia orquestra i es va fer famós pel seu estil orquestral. Bé, del Mantovani o d'aquesta peça Barcarolle tinc una anècdota per explicar. A mi m'agradava molt d'haver-la sentit escoltar per la ràdio i per la festa major, un any d'aquells, el 59 o 58 o 60, algun d'aquells, no recordo. Els meus pares em van animar a demanar aquesta peça a l'orquestra. Els nens sempre ens posàvem al costat mateix de l'escenari i, clar, fèiem xivarri i els músics, doncs, de vegades no estaven massa a gust. I un d'aquells músics es va sorprendre quan li vaig dir que a veure si podien tocar aquesta peça. I llavors aquell músic em va posar com a exemple, els va dir als altres nens, deixeu d'emprenyar, feu com aquest nen, que demaneu una cançó que volem tocar. El que no sabia aquest músic era que jo era com a mínim tan trapella com els meus companys de joc. Bé, Barcarolle, a càrrec de l'orquestra de Mantovani.

ara passem a una cançó que tots els que teniu ja una edat doncs recordareu, perquè es va fer molt famosa. Va ser molt famosa el 1959. Es tracta de la cançó que porta per títol Marina. La canta Rocco Granata, nascut a Figline e Vigliaturo, a la regió italiana de Calàbria. Va néixer el 16 d'agost de 1938. I, a més de cantant, va ser compositor i acordeonista de música popular, reconegut principalment per aquesta cançó de 1959, a Marina. Rocco Granata es va nacionalitzar belga i es va afincar a Bèlgica i va liderar l'agrupació The International Quintet i va obtenir fama a Europa amb la cançó que escoltarem ara, Marina.

Un any després de Marina, el 1960, va ser publicada una altra cançó molt famosa en aquella època, Ya Mustafa, una cançó tradicional egípcia d'origen incert. Les estrofes estan en àrab i en francès i la tornada en una barreja de francès, castellà i italià. Va ser popularitzada pel cantant libanès Bob Azam l'any 1960. Ya Mustafa.

Vinga, un altre tema d'aquella època, del tombar dels 50 i dels 60, és el que escoltarem ara a continuació, O Mon Papà, a càrrec d'Elder Barber, el nom artístic d'Elda Perla Barbero, nascuda a Morteros, a la província argentina de Còrdoba, el 6 de maig de 1934, i morta a Madrid, al lloc on estava afincada, el 7 de març de 1983. O Mon Papà.

Una altra de les cançons primeres que jo recordo va ser una interpretada per Pedro Infante Cruz, Corazón, Corazón. Pedro Infante va néixer a Mazatlán, a Mèxic, el 18 de novembre de 1917 i va morir a Mèrida, a la província o regió de Yucatán, el 15 d'abril de 1957. I a més de cantant, va ser un gran actor, un actor considerat com un dels més recordats del cinema a Mèxic. Escoltem-lo, doncs, ara amb el tema Corazón, Corazón.

I vinga, ara escoltarem tres cançons de 1961. No sé si totes elles eren d'aquell any, però sí que les recordo de quan en aquella època jo tenia 9 anys. Començarem ara amb la balada Of the Alamo, de la pel·lícula El Álamo. La interpreta Frankie Avalon, que era el nom artístic de Francis Thomas Avalon, nascut a Filadèlfia, a l'estat de Pensilvània, el 18 de setembre de 1940. Escoltem, doncs, ara aquest cantant, que va ser un ídol de les adolescents de l'època, amb aquest tema, doncs, que he dit, la balada Of the Alamo.

D'aquell estiu de 1961 recordo especialment un dels temes més famosos del Elvis Presley, el rei del rock, el tema It's Now or Never, que és la versió que Elvis Presley va fer de O Sole Mio. Escoltem-la.

Aquell mateix estiu de 1961 es va inaugurar aquí a Cubelles l'Hostal del Foix i aquell estiu no parava de sonar la música amb uns altaveus molt forts. I a través d'aquests altaveus, de la música que anaven posant allà els que portaven l'Hostal del Foix, doncs no parava de sonar la cançó que escoltarem ara, que es diu Locamente te amaré, del duo Dinámico, el duo format per Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, nascuts amb dos, a Barcelona. Els del duo Dinámico van ser els precursors del pop a l'estat espanyol, així com el fenomen fan dels anys 60 del segle XX.

Abans he dit que totes aquestes cançons que estem escoltant del tombant dels anys 50 i 60 les escoltàvem a la ràdio o a les orquestres, però també m'he oblidat d'una cosa, també d'aquelles màquines que hi posaves una moneda i triaves el disco que volien. Això, aquestes màquines n'hi havia aquí al cafè del Cafè Armengol, el cafè de l'Antonet. I vinga, anem ara a una cançó doncs, que no recordo on la vaig escoltar, però va ser molt famosa. Una cançó de 1960, interpretada per Rudy Ventura i el seu conjunt, amb el títol de la cançó que escoltem, porta per títol Recordant la Monyos. La Monyos era el mal nom de Dolors Bonella i Alcàncer, nascuda a Barcelona el 1851 i morta també a la ciutat comtal el 15 de setembre de 1940. Era coneguda popularment, ja dic, com la Monyos, i va ser un personatge icònic de la primera meitat del segle XX, del perímetre comprès entre el Paral·lel, la Rambla i el nucli del Raval de Barcelona, llavors anomenat Barri Xino. Per la seva actitud lúdica, la seva indumentària, maquillatge extravagants i els monyos que duia, d'aquí el seu mal nom, va esdevenir una celebritat habitual en la premsa de l'època i, posteriorment, un símbol de l'imaginari col·lectiu de la ciutat. Tornem a recordar la Monyos a través del Rudy Ventura.

0: I per tancar aquest repertori escoltarem ara un altre tema de 1960, Tintarella di Luna, a càrrec de Mina, la cantant italiana Mina, el sobrenom d'Anna Maria Mazzini, nascuda a Busto Arsizio, a la regió de Lombardia, el 25 de març de 1940. Coneguda també com la Tigressa de Cremona, Mina és considerada una de les més grans intèrpretes musicals del segle XX. Tintarella di Luna.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: I fins aquí aquest programa que he dedicat a repassar, a recordar les cançons primeres que jo vaig escoltar quan, ja he dit abans, quan entre els 6 i 7 anys i els 9 anys. Això és entre 1957 i 1961. Bé, com que m'he deixat moltes cançons que encara recordo, doncs, per exemple, aquella del Suku Suku, o Una Cebra Poàs, o La Plaga, o Marcianita, etc., no descarto fer un altre programa doncs, repassant, recordant aquestes cançons d'una època que els més veterans, doncs, encara com el Cinto, que el tinc aquí al davant, doncs, que anava també, recordava la lletra, i em deia que feia molts anys que no sentia aquestes cançons. Bé, hem tornat a una època doncs, que de records. Doncs res més per avui. Gràcies per escoltar-nos i fins a la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night Session.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia, senyors i senyors. Aquest, si no recordo malament, és el programa 259. Tenia més, però oficialment és aquest. I us agradaria escoltar el very best, best of very best de l'Elton John, Dirty Little Girl. Vinga, aviam diu Elton John.

Dona Déu, avui també deu ser el dia de la marxa, doncs aprofitem-ho, aquest, i el diu ell, best of the best, una que diu el deber vint, vinga.

Ai, marxa, marxa. Ja ho diu ell, el xicot, ja ho diu ell. I el que és el millor, posem un que es diu Satsong. Això és aquest especial 2005. Elton John, Best of Best, Satsong, aquí, a Ràdio Cubelles.

es va acabant mica en mica, en marxa i tot, eh? Vull dir, la cosa està... I ara t'he estat dubtant perquè tinc una llista, una cosa que diu Philadelphia Freedom, amb el Elton John, Philadelphia Freedom.

0: I amb aquesta sí, hem acabat justets amb Elton John. Un altre dia el posarem amb el seu very best, que encara ens en faltaven. Adeu. Bye, bye.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo. I avui, DJ Romo, Weekend Night...
6: Benvinguts a la màquina del temps.
7: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conce.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: De Ràdio Cubelles us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta un conjunt una mica variable, sí que dominat pel sol, però sobretot al centre del dia, i amb intervals de núvols baixos, estones més abundants, fins a mig matí, i a partir de mitja tarda o ja més cap al vespre, i amb unes temperatures que aquesta nit s'han mantingut entre els 24 i els 25, mentre que la màxima avui baixarà una miqueta i estarà al voltant dels 31, no creiem que arribi als 32, amb una humitat que continuarà sent alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles i variables, amb una mica de terral fins a mig matí i marinades entre migjorn i garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps en conjunt estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i més sol la resta del dia amb cel clar al migdia i amb algun núvol al final de la jornada, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran i se situaran al voltant dels 25 graus de mínima, mentre que demà la màxima també farà un petit salt amunt i podrà tornar a arribar a superar els 32 amb una humitat que continuarà sent molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, amb domini del terral fins a mig matí i marinades la resta del dia entre migjorn i xaloc, fent que la mar hi hagi marejol. I diumenge un temps molt semblant, dominat pel sol, amb algun núvol poc destacable fins a mig matí, sol i cel clar la resta del dia, amb alguns núvols baixos al final de la jornada, i amb una temperatura que es mantindrà estable, movent-se entre els 25 i els 32 graus, amb una humitat molt alta i amb xafogor realment acusada. Vents febles, amb domini del garbí al centre del dia i una mica de terrals a l'inici i final de la jornada, amb una mica de marejol a la mar.
2: Les primeres dades de la implantació dels contenidors tancats i del sistema porta a porta als municipis gestionats per la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmen una millora significativa dels resultats en la gestió dels residus. Segons les dades facilitades per la Mancomunitat, l'índex de recollida selectiva ha augmentat en 15 punts percentuals respecte al màxim període de l'any passat, fins a situar-se al voltant del 57,4%. Aquest increment representa la primera avaluació dels nous models de recollida i permet superar l'objectiu mínim del 55% de preparació per la reutilització i el reciclatge dels residus municipals establert per la normativa europea. L'evolució positiva reflecteix en totes les principals fraccions reciclables. La recollida de vidre ha crescut un 68%, la de fracció orgànica un 65,2%, els envasos lleugers un 47,4% i el paper i cartró un 38,8%. Paral·lelament, la fracció resta s'ha reduït un 26,8%, fet que evidencia una millor separació del residu en origen. Les dades també mostren una disminució del 8% pel que fa a la generació total de residus, un indicador especialment rellevant perquè la prevenció és el primer objectiu de les polítiques europees d'economia circular i de la normativa vigent en matèria de residus. Segons la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquests resultats són fruit del treball conjunt amb els ajuntaments i de la implicació de la ciutadania en l'adaptació als nous sistemes de recollida. La implantació dels contenidors tancats i del model porta a porta contribueix a incrementar la qualitat de la recollida selectiva, reduir els residus destinats a la fracció resta i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible. La Mancomunitat continuarà desplegant i consolidant aquests models de recollida amb l'objectiu de seguir millorant els indicadors ambientals, reduir la generació de residus i complir els objectius fixats per la normativa europea i estatal en matèria d'economia circular. L'Associació de Veïns de Maestrader, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cubelles, celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de les festes d'estiu de Maestrader, amb un ampli programa d'activitats lúdiques, esportives i culturals adreçades a totes les edats. Enguany el cartell de la festa destaca pel seu toc de sàtira i reivindicació, amb una referència a la implantació dels nous contenidors de brossa intel·ligents. Segons ha explicat la tresorera de l'entitat, Anna Monreal, a Ràdio Cubelles, l'objectiu és posar una nota d'humor a les queixes del veïnat sobre el nou sistema de recollida de residus, sense perdre de vista l'esperit de germanor i de diversió que caracteritza aquestes dates. Escoltem, com dèiem, a Anna Monreal.
4: Sí, sí, ja et dic, l'hem intentat donar, entenem, que tots els canvis i els processos porten un temps d'aprenentatge tant per qui organitza com per qui fa ús del servei, però bueno, ens agrada sempre donar-li aquest toc de reivindicació, sí.
2: Les activitats continuaran dissabte 1 d'agost, també amb el xupinazo a les 10 del matí, seguit d'un partit de futbol amateur. I a la tarda celebraran també un concurs de pastissos, un concurs de dibuix i art urbà, entre d'altres. I una nit d'aquest dissabte que estarà marcada també pel sopar de festa amb Fideuà, actuació musical amb el grup Verbena i una festa que tancarà la jornada amb Eric Bo. Ens explica Anna Monreal.
4: Doncs dissabte engega. Al matí farem el futbol amateur. Que aquest any, com a novetat, els equips s'hauran d'inscriure i fer una aportació. Cal recalcar que l'aportació està pensada perquè el premi dels guanyadors sigui una miqueta més atractiu i suculent. Després de la tarda tindrem el concurs de pastissos, que també és una cosa que agrada molt i participa cada any més gent i cada any més professionals. I després, a les 7, tindrem el concurs de dibuix i aquest any, com a novetat, preparem una activitat d'art urbà. Hem de donar les gràcies a l'Ajuntament, que ens col·labora amb el material, en aquest cas, amb altres coses, però per aquesta activitat. I és algo pensat pel públic més adolescent, que ja et dic, aquest any volem donar cabuda a tothom i serà algo molt divertit i farem la Fideuà i, a part, també el servei de bar. I després tenim un grup musical que es diu Verbena, molt, molt, molt divertit, molt amè, on també es tocarà tot tipus de música, versions, música pròpia, és un grup jove i molt, molt amè. I després, a 12:30, tenim el DJ, l'Eric Bo, que aquest any doncs, ens donarà aquesta cloenda del dissabte una mica més festiva, no?, per refrescar-nos a la nit, que segur que fa molta calor.
2: Les festes d'estiu de Mestrader acabaran diumenge 2 d'agost amb una nova jornada d'activitats familiars que inclourà un torneig de petanca, un tobogan inflable, el lliurament de premis i un espectacle infantil. A la nit tindrà lloc diumenge el sopar de cloenda, abans el xupinazo, que posarà punt i final a les celebracions. La programació de la Festa Major de Cubelles començarà amb l'obertura de l'exposició d'Antònia Cruz d'Osta a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. La mostra, que es podrà visitar fins al 31 d'agost, permetrà descobrir l'obra de l'artista autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026, una mostra que s'inaugurarà oficialment el dijous 6 d'agost a les 7 de la tarda. Quan encara no fa un any que viu a Cubelles, Antònia Cruz d'Osta s'ha convertit en una de les protagonistes de la Festa Major després que la seva obra fos escollida per il·lustrar el cartell oficial de l'edició del 2026. La seva vinculació amb Cubelles va començar poc després d'instal·lar-s'hi el setembre passat. Amb la voluntat de continuar desenvolupant la seva faceta artística, es va incorporar a crear Cubelles. Va ser a través d'aquesta entitat que li van proposar presentar la seva proposta, que va quedar finalment seleccionada. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'artista, membre del col·lectiu Crea Cubelles, explicava que va rebre la notícia amb sorpresa i amb molta il·lusió, ja que mai no hauria imaginat que una de les seves pintures acabaria representant la festa més emblemàtica del municipi de Cubelles. Segons explica la mateixa artista, el cartell va sorgir d'una manera molt espontània, prenent com a punt de partida fotografies fetes per ella mateixa. Va crear una composició que reuneix alguns dels espais i elements que més l'han captivat del municipi: el campanar de l'església, les cases del nucli antic, les palmeres del passeig marítim, les embarcacions del Club Marítim Cubelles, un pescador, els espigons i diferents músics que evoquen l'ambient festiu. Escoltem Antònia Cruz, autora del cartell de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Aleshores vaig intentar integrar el poble, però també el que era, pues, com que aquí tenim també el que és el Club Nàutic, pues, a veure, jo cada dia que passo passejant per allà, que es veuen totes les palmeres tan maques del passeig i es veuen les barques del Club Nàutic, Dic, pues és que tot això té que sortir. I després hi havia una altra cosa que també era molt curiós, que per la tarda-nit sempre veig en els espigons que hi ha persones que estan allà pescant, no? Uh-huh. I aleshores dic, bueno, pues aquí tinc que fer una barca amb algú que està pescant, no? Bé, a partir d'aquí dic, bueno, però amb una festa què falta? Pues la música, no? Aleshores pues vaig dir, no, aquí he d'intentar de posar una cosa alegre amb música i tal. I a partir d'aquí em vaig inventar pues uns personatges que fan música i tal. I després vaig pensar, m'agradaria posar algú amb bombo. I dic, però ai, com s'ha de fer aquest bombo? I aleshores la meva filla em va donar la idea. Diu, mama, hi havia un personatge molt famós que es deia Manolo del Bombo.
2: Tot i que professionalment va exercir com a traductora d'alemany, la pintura ha estat sempre una constant en la seva vida. Des de l'any 2003 amplia la seva formació artística en diferents escoles de Barcelona, experimentant amb disciplines com el dibuix, el pastel, l'oli, l'acrílic i les tècniques mixtes, fins a desenvolupar un estil marcat per l'expressionisme abstracte. Actualment, la seva producció es centra principalment en els retrats de gran format i les obres abstractes, on el color esdevé el principal protagonista. L'acrílic és la tècnica amb què se sent més còmode, ja que li permet jugar amb transparències, textures i capes de pintura per aconseguir una gran força expressiva.
5: La meva idea és portar el que són els portrets, que són de 80x80, són uns portrets, unes cares molt maques, de molt color. Aleshores, vull posar en una paret tot el que és el portrets, uh-huh. I a l'altra paret m'agradaria portar tot el que tinc, part de lo que tinc d'abstracte. Aleshores, clar, les tècniques són molt interessants, per exemple, Els portrets és una tècnica bastant difícil en el sentit de que hi ha molt de color i la primera capa es fa en colors, es deixa secar, però la segona capa s'ha de posar bastanta pasta i a mesura que es va posant la segona capa que va també per parts, és tot amb espàtula. S'ha de fer un rescat amb un gest, però has de saber fer anar molt bé l'espàtula amb el gest cap a on té que anar. Aleshores, per mi també va ser com un exercici que era molt difícil, perquè realment... Bueno, i quan fas el gest amb l'espàtula, que fas un trencament, el maco és que et surt la primera capa, no?, de color que hi ha sota, aleshores, que estàs aprofitant dos colors. Uh-huh. Aleshores, és una tècnica que no és fàcil. I els abstractes que portaré pues, són tècniques mixtes, on es posa, ja dic, sobretot l'acrílic, però l'acrílic a vegades hi poso cretes, hi poso carbonet, hi poso també tintes, per això són tècniques mixtes.
2: Uh-huh. Hi haurà alguna obra especialment dedicada a Cubelles, no? Ens has dit...
5: Val, sí, exacte. Aleshores, he fet una pintura de lo que és la platja de Cubelles mirant cap a Vilanova.
2: Entre les obres destaca una pintura dedicada a Cubelles, inspirada en la vista de la platja en direcció a Vilanova, un paisatge que forma part del seu dia a dia des de que viu a Cubelles. Per Antònia Cruz, exposar és una oportunitat per compartir la seva mirada amb els visitants i deixar que sigui el públic qui estableixi una connexió personal amb cadascuna de les seves obres. L'artista continua ampliant la seva formació i anima especialment els joves a mantenir viva la seva vocació creativa independentment de les circumstàncies. L'exposició de l'autora del cartell de la Festa Major de Cubelles, Antònia Cruz, es podrà visitar fins al 31 d'agost a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera i serà el primer acte de la programació d'aquesta Festa Major de Cubelles 2026. Els castellers del Foix de Cubelles van actuar dissabte 25 de juliol a la Diada de la Festa Major de Sant Jaume de la Pineda, a Vilaseca, on van compartir plaça amb els xiquets de Vilaseca i els castellers de Tortosa. La colla covellenca va completar una bona actuació i va tornar a descarregar el 3-7, el setè de la temporada. Aquest castell s'ha convertit en una de les construccions més habituals dels castellers del Foix aquest any i en aquesta ocasió també va servir perquè alguns membres de la colla s'entrenessin en noves posicions. L'actuació es va completar amb un 3-6 amb agulla, un 4-6 i un pilar de 4. La diada va permetre continuar preparant la colla i guanyar confiança de cara a les properes actuacions. Els castells del Foix també han volgut agrair l'acollida dels xiquets de Vilaseca i felicitar els castellers de Tortosa per la seva actuació. La colla tortosina va viure una jornada històrica en descarregar el seu primer 5-6 i carregar per primera vegada un castell de 7 pisos al 3-7. Després d'aquesta actuació, els castellers del Foix ja preparen una de les cites més importants de la temporada, la Diada de Festa Major de Cubelles. La jornada es celebrarà dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda al Passeig Marítim de Cubelles amb la participació dels castellers del Foix, els bous de la Bisbal i els minyons de l'Arbós. La colla afronta aquesta Diada amb bones sensacions i amb la voluntat de continuar fent créixer el projecte casteller davant de l'afició de casa. Cubelles es convertirà el proper 12 d'agost en un dels punts geogràfics més privilegiats a Catalunya per observar un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. Carles Esnabel i Rat Parellada, responsables de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers, han explicat els detalls d'aquest esdeveniment històric que no es tornarà a repetir al municipi fins aquí a més d'un segle. A diferència dels eclipsis parcials, on la llum només es redueix lleugerament, la totalitat oferirà una experiència completament diferent. A Cubelles, el sol quedarà tapat al 100% durant uns 20 segons. Segons els experts, l'eclipsi començarà aproximadament una hora abans, de manera que la fase de parcialitat s'iniciarà al voltant de 7:45 del vespre, mentre que el moment de màxima foscor es produirà a les 8:29 de la tarda, poc abans de la posta de sol. Escoltem les declaracions d'aquests dos especialistes.
6: Sí que tenim molta sort, perquè nosaltres que estem a l'Observatori del Garraf ens ve de 10 quilòmetres de no veure l'eclipsi total, o sigui, que la lluna tapi totalment el sol. Però, en canvi, a Cubelles teniu moltíssima sort, És com si us hagués tocat la loteria, Una de les poblacions que sí que durant uns segons quedarà totalment tapat el sol.
7: Sí, totalment especial, perquè molta gent diu no, jo ja he vist que s'ha fet fosc, però, clar, són eclipsis parcials i la llum disminueix una miqueta, però no té res a veure estar al mig de la totalitat. O sigui, encara que el sol estigui un 99% tapat, no té res a veure amb que estigui un 100%. És com si estiguessis dins d'una habitació amb 100 bombetes, vas tapant una rere l'altra, però fins que no s'apaga l'última, aquell 1% final, fins que no l'apagues, no queda l'habitació totalment a les fosques. És la gran diferència que hi ha entre estar dins de la totalitat o fora de la totalitat. I a vegades hi ha gent que ens consulta, mira, jo estic a Canyelles o jo estic a Olivella, podré veure bé l'eclipsi des d'aquí? I li diem, home, per pocs quilòmetres, ja que això passa un cop cada 400 anys, no et quedis per pocs quilòmetres a fora de la totalitat, fica't dins de la totalitat, perquè és que l'experiència és totalment diferent.
2: Per gaudir de l'experiència sense prendre mal, s'han de seguir un seguit de recomanacions bàsiques de seguretat i de logística de cara a l'esdeveniment astronòmic. D'una banda, protecció ocular. Cal utilitzar ulleres especials d'eclipsi homologades durant tota la fase parcial. Només durant els 20 segons de totalitat és segur treure's les ulleres per observar la corona solar directament.
7: Sí, perquè és que si no veuràs res. És com si tinguessis davant dels ulls un full de paper negre. Llavors, doncs, clar, et quedaries sense veure res. Sí, en el moment de la totalitat, que això ja es veu, en el moment que es deixa de veure un punt brillant del sol, és quan llavors pots veure les ulleres. Però és que és això, ja ho veus, que dius, ostres, no veig res. Llavors, en aquell moment és quan et treus les ulleres. Ara, com que dura pocs segons, just en el moment en què a ull nu comences a veure un punt brillant del sol un altre cop, doncs vinga, doncs t'has de posar de nou les ulleres o deixar de mirar directament al sol.
2: Pel que fa a les ubicacions recomanades per veure aquest eclipsi solar, és aconsellable buscar espais oberts i plans amb bona visibilitat cap a ponent. La platja de la Mota o l'esplanada de l'antiga tèrmica són llocs idonis en l'àmbit local, segons han explicat aquests dos especialistes. També ens han indicat que cal evitar la muntanya, ja que es demana no accedir a zones forestals per evitar així el risc d'incendis i facilitar una ràpida evacuació de persones en cas d'emergència. Els experts també recomanen no perdre el temps intentant fotografiar aquest fenomen de l'eclipsi amb telèfons mòbils, ja que la imatge resultant serà molt petita, i aconsellen gaudir al màxim de l'ambient, dels canvis de llum a la Terra i de la reacció de la gent en una cita que promet ser inoblidable. Divendres es va presentar oficialment la nova edició del Cubelles Noir 2026. El tema, el cinema negre clàssic que inspirarà aquesta nova edició del festival que tindrà lloc del 27 al 30 d'agost. Cubelles aleshores tornarà a convertir-se en la capital de la novel·la negra, amb una nova edició, com dèiem, del Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, la 11a edició, després de celebrar l'any passat, com dèiem, el seu 10è aniversari. Un festival que afronta una nova etapa plenament consolidada com una de les cites imprescindibles del gènere negre i criminal a Catalunya. La programació oficial es va presentar, com dèiem, divendres 24 de juliol a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera, en el marc de la Festa Major Petita de Cubelles, amb la presència de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i de la regidora de Cultura, Renata Abedós. Moment va ser aleshores de descobrir totes aquelles activitats d'aquesta nova edició, que retrà homenatge al cinema negre clàssic, una de les grans fonts d'inspiració de la literatura criminal. Una de les grans novetats de l'edició d'enguany de Cubelles Noir és que per primera vegada el festival comptarà amb dos cartells oficials, tots dos inspirats en grans icones del setè art. En el primer cartell, el Charlie Black es transforma en Rick Blaine, l'inoblidable protagonista de Casablanca, immortalitzat per Humphrey Bogart. Amb el seu smoking, el cigarret i aquella mirada carregada de misteri, Charlie ens dona la benvinguda a una edició marcada per les ombres, els detectius i els grans clàssics del cinema. El segon cartell del festival té com a protagonista la pallassa Rita, que deixa de banda per uns dies el seu univers del circ per convertir-se en Hilda, una elegància, un glamour i una seducció que es combinaran amb l'esperit desenfadat que caracteritza el festival. Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir, ens parlava d'aquesta presentació.
8: Doncs mira, el més destacable són autors que venen, que autors i autores que teníem ganes de tenir el festival i que per una cosa o per una altra a vegades no acabàvem de posar-nos d'acord, o no, el llibre que treien no era adient per la novel·la negra. Però, per exemple, aquest any portem a un escriptor que ha escrit el llibre que es diu El último caso de Unamuno, Luis García Jambrina, perquè ell havia escrit novel·les molt interessants, thrillers de la Bíblia de barro, la Bíblia de tela, la Bíblia de madera, la Bíblia de cristal, i havia tingut molt d'èxit, però ara ha donat un volta més intel·lectual i està escrivint això, llibres sobre com va ser la vida d'Unamuno a la seva càtedra, que tots sabem que va tenir molts problemes, sobretot a la part de la Guerra Civil, però un Unamuno investigador molt ficat amb els temes del seu present.
2: Un dels moments més especials del festival serà el reconeixement a Eugenio Fuentes, creador del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi Honorífic a la trajectòria en reconeixement a la seva contribució a la novel·la negra. I pel que fa als premis del Cubelles Noir, dissabte 29 d'agost arribarà un dels instants més esperats al lliurament de premis a les millors novel·les negres escrites per dones en català i castellà, una iniciativa que reafirma el compromís del festival amb la promoció del talent femení dins del gènere. Les nominades al Premi Millor Novel·la Negra en Català del 2026 són Les orquídies del mal, de Núria Bacardit, Benvolguda senyora Cristi, de Núria Prades, Els marges de la Riera, d'Anna Sergimon, i Udol de l'aigua, de Laia Vilaseca. I pel que fa a les nominades al Premi de Millor Novel·la Negra en Castellà 2026, doncs les nominades són Fosca, d'Imma Pelegrín, Alma púrpura, de Marta Martín Girón, Cordillera, de Marta del Riego Anta, i Bacon, de Nika Brunk. Cal destacar que una part d'aquestes finalistes també participaran en les taules rodones de dissabte abans que el jurat faci públic el seu veredicte en l'acte de cloenda. Tot una informació del Cubelles Noir que podeu recuperar des del seu blog cubellesnoir.com. El Summer Life de Cubelles tanca amb prop de 10.000 assistents i un impacte econòmic positiu, segons les primeres valoracions per part de la regidora de Promoció Econòmica, Núria Planas, i el regidor de Joventut, Pau Rodríguez, que apunten que el concert ha reunit prop, com dèiem, de 10.000 persones, doblant pràcticament la xifra de la primera edició. El govern municipal destaca el retorn econòmic per la restauració i el comportament cívic dels assistents i diu també que ja treballa per consolidar la cita amb una nova edició l'any que ve. Escoltem aquestes declaracions.
9: L'impacte que té econòmic, que és la part que em toca a mi, més enllà de l'activitat que pot estar més... Però que nosaltres el que volem és que tingui una repercussió econòmica a la zona. I l'impacte econòmic nosaltres considerem que ha sigut positiu. Els restauradors de la zona de la Marina, que són els que més influència tenien en aquest acte, bueno, van estar contents. El tema de la restauració ha funcionat molt bé perquè la gent abans d'anar al concert doncs, ha passat per la restauració de Cubelles i ha pogut fer consum aquí. Llavors, nosaltres el considerem molt positiu, un impacte molt positiu, i anirem a aquesta línia de seguir fent activitats a aquella zona per poder potenciar-la.
2: Pel que fa a l'organització, l'Ajuntament ha remarcat el comportament cívic dels assistents i la pràctica absència d'incidències destacables. Els dispositius de la policia local, Mossos d'Esquadra, Serveis Sanitaris i Neteja han informat que només es van produir incidències menors sense actuacions rellevants dels serveis d'emergència.
10: Les sensacions doncs a les hores d'ara no són superbones. Jo crec que el cartell ho valia, perquè el cartell, si l'any passat va ser bo, aquest any encara ha sigut encara millor, i per tant doncs, ens ha permès superar les xifres de l'any passat, que rondàvem sobre les 5.000 persones. Aquest any les hem doblat, o sigui, ens hem reunit ja prop de 10.000 persones, no esperàvem una afluència de gent tan gran. S'ha de reconèixer també, no, el civisme de la gent, perquè durant tot el desenvolupament del concert, no, diguéssim, es va comportar amb un civisme que també s'ha de reconèixer, no, per part de la població. Com deia la regidora, la Núria, a nivell econòmic també els inputs que ens arriben per part de la restauració a la zona és molt bona. Ara feia una ronda, no, de contactes una mica doncs, amb policia, amb neteja viària, que ja està actuant des de primera hora del matí a la zona. La policia local també, els inputs que ens dona és que no hi va haver... petites incidències, no? Com un concert de 2.000 persones, doncs és evident que hi hagin petites incidències, però no hi va haver res remarcable, diguéssim, no? A nivell també d'ambulàncies tampoc hi van haver serveis, diguéssim, excepcionals.
2: Una de les novetats d'aquesta edició del Summer Life ha estat la incorporació d'una vela de salut vinculada al programa Traca, amb informació preventiva, fruita i aigua, així com un alcoholímetre perquè els assistents poguessin comprovar la seva taxa d'alcohol abans d'agafar el vehicle. També es va reforçar el servei del Punt Lila, que va desenvolupar tasques d'informació i prevenció, i només va haver d'intervenir en alguna incidència puntual.
9: El Punt Lila va funcionar superbé, la gent s'apropava, bueno, de fet, donaven informació, s'apropaven per recollir material, per preguntar, per atendre, bueno, superbé. Va haver alguna incidència molt mínima, doncs, algun tipus de barella entre alguna parella, i també van intervenir.
2: L'Ajuntament de Cubelles considera que el concert ha contribuït a consolidar Cubelles com un municipi capaç d'acollir grans esdeveniments musicals.
9: Superbé. I és això, no? Doncs que està present en aquests actes i que, com deia el Pau, que l'acte en general ha sigut supercívic, superfamiliar, és l'inici de l'estiu d'anar a un concert amb els teus fills, filles, que, bueno, que s'inauguren amb el món dels concerts. Hem ficat Cubelles al mapa en temes de concerts, perquè és un concert d'una envergadura que tenen només capitals, i en canvi nosaltres aquí ho hem portat a Cubelles, i això, sobretot el regidor, el Pau, que és el que s'ho ha currat, doncs des d'aquí nosaltres li volem agrair.
2: El cartell d'enguany, amb artistes com Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lala Love You, Siderland o Lola Indigo, entre d'altres, ha estat un dels principals reclams per atraure públic tant de Cubelles com d'altres poblacions de l'entorn. El govern municipal ja ha traslladat a l'organització de los 40 la voluntat de repetir el concert l'any vinent i consolidar aquesta cita dins el calendari d'activitats de Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí amb els oients de Ràdio Cubelles, el millor programa de swing i rock and roll de la contrada, La maleta a la guspireta. Escoltem aquesta cançó.

Doncs diem adeu amb la policia, suposo, que deu ser benvinguts, diem adeu a la policia, però benvinguts als oients de Ràdio Cubelles, com cada setmana aquí estem a la maleta a la Guspireta. Què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Estem ara aquesta setmana, a mitjans d'octubre, ja comença a sentir-se una mica de fresqueta. I res, dir-vos que aquesta setmana tenim teca d'agenda. Després us ho comento. Acabem d'escoltar, direu, sí, això no és molt dels anys 40, del swing. No, però avui he portat una mica de tot i he començat doncs una mica mogudets per treure les lleganyes, per estar aquí amb molt bon rotllo i començar el programa a tope de power. I aquesta cançó és del Olly Murs i sí, es pot ballar amb l'indy hop, amb swing, i és Dance With Me Tonight, perdó. La cançó és el títol. Espero que us hagi agradat, ha sigut superxula i ara per baixar una mica les pulsacions us porto una cançó que a mi m'encanta, aquesta sí que és dels anys 40, que la vaig descobrir en una pel·lícula que es diu La jungla de cristal 2, en anglès Die Hard. Diràs, sí, bueno, els que sabem una mica anglès no entenem el títol traduït en castellà. Va haver una època que aquí traduïen traduïen les pel·lícules, el títol original no el traduïen, i bueno, sí, o sigui, igual, no? I llavors, bueno, deixem-ho estar. Això pels experts del cinema, que ho investiguin ells. Només era una curiositat. Doncs res, aquesta cançó es diu Old Cape Cod i la cantant es diu Patti Page. Gaudim-la. If you

Doncs acabem d'escoltar la Patti Page amb All Cape Cod. Doncs seguim aquí avui al programa de Swing. Avui sí que tenim l'agenda aquest cap de setmana de Rockabilly només. I un casament també tenim, però bueno, allà hi haurà de tot. Però bueno, el diumenge després us ho comento i serà Rockabilly. Però avui volia portar, per ara feia dies que no portava una mica de Swing, i també m'agrada molt i és molt bonica i m'agrada compartir-ho amb vosaltres. Doncs res, seguim el programa i ara tenim una cançó que es diu Short Dress Girl. És d'un grup molt famós, molt, molt en el món del swing i de Nova Orleans. Es diu Preservation Jazz Hall Band. I res, us l'he portat moltes vegades des de que hem començat el programa de la maleta. I de tant en tant us ho porto perquè la veritat que val molt la pena i es posa molt a les jams. Us deixo amb ells, amb el Preservation Jazz Hall Band, amb Short Dress Girl.

Doncs acabem d'escoltar Short Dress Girl. Us ha agradat o què? Sí, sí, està xula. Ja n'hi ha una altra. Ai, perdoneu, És que aquest temps, entre la tos, l'encostipat, ara ja m'està marxant la tos. Però la tos dura eternament. Doncs això, com us deia, tenen moltes cançons que estan molt bé. Investigueu si us ha agradat. Preservation Jazz Hall Band. Doncs, com us deia, aquest cap de setmana tenim un aniversari el diumenge aquí al Llorenç del Penedès. Ja us he anat anunciant dies enrere dels programes perquè us aneu apuntant a la superagenda que teniu al mòbil, o no. Els que ens agrada el paper, doncs en paper també és acceptable. I dir-vos que aquest diumenge, a partir de les 9, si no m'equivoco malament, sí, a partir de les 9 comença el show. És un aniversari d'una entitat que es diu Carburador Springs, faig la pitjor oliu. És el tercer aniversari i res, una entitat que té dins doncs, cotxes americans, motos i bueno, estarà molt bé de 9 a 3 aquest diumenge. A les 9 comença el show, com us deia. A 9:45 començaré a punxar jo. A 11:45, quasi l'hora de l'Àngelus, tenim la cerimònia de premis. I a 12:45 tindrem música en directe d'un grup de rockabilly, sí, perquè aquest cap de setmana serà tot a full power diumenge de rockabilly. I és un grup en directe que es diu Handicaps. Per tant, no té desperdici, o sigui, l'acte en si. I a les 3 acaba el show. Per tant, apunteu-vos a l'agenda si no teniu res més a fer aquest diumenge. I allà ens veiem. Doncs res, aquí avui no tenim rockabilly, sinó que tenim swing. El rockabilly ens el guardem per diumenge. Qui tingui ànsia viva d'escoltar-lo, doncs que vingui. Escolta'm, allà estem tots benvinguts. Doncs seguim amb una altra cançó que m'agrada molt, que fa uns programes us vaig dir que era Jenny Siegel i al final vaig dir que no, que era les Andrew Sisters. És un estàndard que és By Mirvis Duchesne i aquell dia em vaig equivocar. És el que té, equivocar-se. Però avui sí, avui porto la que m'agrada molt, que és de la Jenny Siegel, com sempre us he dit, que surt a les pel·lícules de... aquella Swing Kids, es diu. I res, us deixo amb ella.

Doncs acabem d'escoltar la Janis Siegel amb By Mirvis Duchesne. Espectacular aquesta cançó. Doncs ara tenim una altra, vaig una mica lleugereta perquè si no no podré posar totes les cançonetes i a mi m'agrada que escolteu cançons xules. Una altra cançoneta de les Andrew Sisters que també m'agrada molt i ara com que estem animadets, doncs seguim amb el rotllo d'estar guai. Andrew Sisters, Boogie Boogie Bugle Boy. Som-hi!

Doncs molt bé, diem adéu a les Andrew Sisters i ara agafem un avió per anar cap a les terres franceses amb una cançó que es diu C'est magnifique i la cantant es diu K-Star. No té desperdici, tampoc. Bueno, cap de les cançons que porto jo, evidentment. Si no m'ho dic jo, me les unto. Doncs res, us deixo amb ella, que és una cançó superxula, la ballem molt a les jams, jo la poso molt. I C'est magnifique!

0: Doncs és magnífic que tornem a aterrar aquí a les nostres terres catalanes i res, espero que us hagi agradat. I ara aquesta cançó m'agrada molt perquè de tant en tant us la porto, que surt a la pel·lícula Regreso al futuro, qui no l'ha vista, és una gran pel·lícula, és un mite per mi també, ha marcat molt aquella pel·lícula, penso jo, bueno, amb els friquis almenys ens ha marcat. I aquesta cançó surt perquè la recordem que aquella pel·lícula està ambientada als anys 50 i m'encanta. És una cançó que posen al ball, que van a ballar i res. Escolteu-la, no tinc moltes coses més a dir perquè és que és, a mi, vamos, quasi sempre la poso. Amb una jam de rock and roll també la puc posar. I de swing, evidentment, també. Doncs res, us deixo amb l'Eta James i The Wallflower.
1: Hey, baby!

0: és, però ens van deixar aquestes joies que no tenen, de veritat, que són superguais. Us deixo amb It Don't Mean a Thing, un estàndard també. Una abraçada, ens escoltem la setmana que ve. Salut i swing!
1: It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I

0: difference if it's sweet or hot.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
3: Mundial?
2: Universal.
4: En tots els idiomes?
2: El que faci falta.
4: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
3: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.
5: Bon dia, benvinguts a Ràdio Cubelles. Això és Cubelles no és ràdio, us parla el Xavier Borrell. I bé, estem molt contents perquè ja tenim aquí el programa del Festival Cubelles no és. Aquest any tenim com a novetat que tenim dos cartells, un Charlie Black i una Rita, una pallassa que estava inspirada en Hilda. I bé, el que us deia, molt, molt, molt il·lusionats. Darrere d'una cosa com el programa del Cubelles no és, hi ha molta feina i ens està funcionant. Us faig un resum del programa. El dia 27 d'agost, a la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó, farem la projecció del curtmetratge El Método M.O. de Rocío Juárez i col·loqui amb l'autora. A les 12:45, a les 13:30, xerrada Orígens de la narrativa negra del cinema a la novel·la, amb Joaquim Micó. Després, a les 17:30, una taula rodona, Forajidos, relats de novel·la negra, amb Mercè Foradada, Jordi de Manuel i Susana Peix. De 10:45, no, de 18:45 a 19:45, farem un club de lectura amb Luis García Jambrina per parlar de l'último caso de Unamuno. I ja a les 20, obertura oficial del festival amb les autoritats i el comissari Xavier Borrell. El divendres 28 seguirem amb moltes més coses, com l'entrega de premi a l'Eugenio Fuentes i Casablanca i tot això, l'obra de teatre de Casablanca, i el dia 29 i el 30 molt més. Tot ho teniu a la web de Cubelles Noir, a la de l'Ajuntament de Cubelles, la de Ràdio de Cubelles i tot. I qualsevol cosa, ens parleu per xarxes o envieu un e-mail o tot el que necessiteu. Sobretot, vingueu al Cubelles Noir, que ens fa molta il·lusió i tenim moltes ganes. I tenim avui una entrevista molt xula. Ja ho sé que aquí en aquest programa fem entrevistes de tota mena. Avui una de les nostres editores favorites, que és la Maria Sempere de l'editorial Les Ones, es porta la seva última novetat, que és La gàbia de les tempestes, de Gabriela Ricciniti. I

0: i això és el que ens ha explicat sobre, sobre aquest tema tan xulo.
1: Cubelles no és ràdio i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que falli falta.
4: Hola, què tal, com esteu? Avui tenim un cop més la Maria Sempera, editora de Les Hores, i avui ens parlarà de la cabia de les tempestes de Gabriela Ricciniti. Què tal, Maria, com estàs?
5: Doncs molt bé, aquí preparant-nos ja una mica, crec que tots, per les lectures d'estiu, no?
4: Sí, sí. Bueno, una novel·la que transcorreix com en dos moments en el temps molt importants, però una novel·la molt maca, plena de sentiments, plena de records i tot això, no?
5: Sí, exacte. O sigui, és una història que ens parla com de dos moments temporals, com si diguéssim la novel·la s'iniciaria com als anys 90 i després fa un salt més o menys, no?, fins a temps actual. I el que ens explica, doncs, és la història, sobretot de la nostra, com de la principal protagonista, que es diu Charlotte, que el que li passarà a aquesta noia és que, bueno, en els anys 90 figuraria que ella estudia en una ciutat de Brasil, i cada divendres agafa un autobús per anar-se'n a casa seva, que estaria com a l'interior del Brasil, i agafa un autobús que surt a les 12 de la nit, estranyament, però així és l'horari d'aquest bus que li toca agafar amb ella. I aleshores en aquest autobús coneix a una altra noia que fa el mateix trajecte però baixa una miqueta abans que ella, no? I aleshores entre aquestes dues noies sorgeix una relació, primer d'amistat i després més íntima, en aquest trajecte d'aquestes dues hores, no?, d'aquest autobús que va cada divendres cap a l'interior, i curiosament fora d'aquest autobús no es veuen, o sigui, quan estan estudiant a la ciutat no es tornen, o sigui, només es veuen en aquell temps, que és el temps que seria com un temps per elles. I aleshores aquesta relació dura uns quants mesos, i de cop i volta passa un fet inesperat que fa que aquesta línia, hem de llegir el llibre, va saber per què, se suspengui i ja deixa d'existir aquest autobús, de manera que elles dues no es tornaran a retrobar. I aleshores el que fa l'autor és aquest salt temporal que hem dit, com a temps actual, sí. I veiem com la Charlotte, la nostra protagonista, està casada amb un senyor, té un fill, no està molt a gust amb el seu matrimoni, i arran d'unes lectures que fa amb una revista cultural que ella li cau a les mans i li interessa, no?, els temes que tracta aquella revista, descobreix un pseudònim d'un dels periodistes que ell creu, perquè parla, per les coses que fan referències, que deu ser aquella noia que ella va conèixer en aquest autobús, i d'aquí sempre ha estat, bueno, ha seguit com enamorada únicament, místicament, no?, doncs com buscant-la. I el que fa aquesta, la nostra protagonista Charlotte, és intentar realment retrobar-la, veure si darrere d'aquell pseudònim hi és o no aquella noia, no?, de qui es va enamorar quan era jove. I aleshores aquest seria una mica el marc global, no?, de l'argument de la novel·la.
4: Posa la nota de premsa que hi ha referències també a altres autors, a Freddie Mercury, a Raymond Chandler. Que volia fer una mica, obrir una mica el ventall, no?
5: Sí, exacte. O sigui, que l'autora fa figura que l'altra noia, val? És una noia que és molt inquieta, li agrada molt la música, de manera que arran d'aquestes converses que tenen en aquest autobús, ella també comença a descobrir nous músics, comença a escoltar música, de manera que ella també hi ha moltes referències musicals, no?, a moltes cançons, a molts artistes dintre d'aquesta novel·la, i també l'altra és molt bona lectora, de manera que també hi ha algunes referències literàries que també són interessants, val? Però tot molt, o sigui, molt, com si diguéssim, molt fluid dins d'aquest text, no? Però realment bueno, ens fa viatjar, doncs, aquests anys 90, amb aquella realitat, no? Hem de pensar que tota aquesta història és possible perquè als anys 90 encara no hi havia aquesta explosió d'internet, si no seria fàcil, no?, seguir una mica la pista d'algú. Però el que fa també l'autora, i que per això s'ubica aquests primers temps als anys 90, és, bueno, una mica establir la impossibilitat de què passa, no?, si en aquella època, no?, si perdies el contacte amb algú, si realment si algú desapareixia no?, del teu cercle més proper, era difícil de localitzar-lo si no volia ser localitzat, no? I això és una mica el que ella fa. I també la reflexió de fons una mica de la novel·la seria, per una banda, quant de temps podem esperar a viure, no? Si la realitat que tenim no ens complau, no? O sigui, fins quan, o sigui, qualsevol moment és bon moment per començar a viure la vida que realment vols viure i no conformar-te amb el que tu tens, per una banda. Però per una altra també hi ha una mica una reflexió sobre què és la memòria i què és el record, en el sentit de que la nostra protagonista està com una mica ancorada en aquest passat, no? Potser alguns oients tenen, no?
4: Escolta, parles de l'autora, de la Gabriela Ricciniti. Què us va treure d'ella per publicar-li la novel·la?
5: Doncs bé, aquesta és una autora molt novell. Aquesta és la seva primera autora, la primera novel·la que ella publica. Ella és advocada i ha fet un màster també en escriptura creativa i és veritat que ja havia publicat en diferents textos, antologies, no? Però més aviat de contes curts, i aquesta és la seva primera novel·la com a tal. No? Tot i això, ha estat nominada al Premi Jabuti, encara que no el va guanyar l'any 2025, però va ser una de les nominades, de manera que ha estat un primer reconeixement important al que seria la seva trajectòria, i sí que ha guanyat el Premi Jaracandà, que és un premi important que es dona a una fira del llibre que es fa a Porto Alegre, no? I aleshores aquest ha sigut el llibre una mica que l'ha donat a conèixer, i la veritat és que està tenint molt bona rebuda també al Brasil, i bueno, de moment també el feedback o el retorn que tenim, no?, de diferents llibreters o lectors és que realment és un llibre molt interessant, que t'atrapa molt, és un llibre com molt per l'estiu, no?, perquè realment no manté una mica la inquietud, no?, de què ha passat, què passa amb l'altra noia, és l'altra noia, no ho és, què passa, per què és la distància, no?, totes aquestes preguntes, a part de que també el lector doncs es farà preguntes ell mateix, no?, de fins a quin punt, no?, recordem el passat i de quina manera el recordem, si, no?, quan realment el que realment tenim per viure és el present en el que estem, no?
4: Sí, és el que t'anava a dir, precisament. Per fer una novel·la fresca, una novel·la d'estiu, no cal posar ni platges, ni relacions romàntiques cutres, ni res d'això, no?
5: Totalment, totalment. La relació entre elles és interessant, no? També és particular, òbviament, perquè si no, no tindríem un argument o una novel·la, però, bueno, reflexiona sobre molts temes que al final es poden interpel·lar tots perquè tenen a veure amb el nostre dia a dia, amb la nostra vida, amb com estimem, amb com vivim, i això sempre són grans temes, no?, a reflexionar a l'estiu, a qualsevol altra data també, però també a l'estiu, no? Sempre és un moment més de pausa o de reflexió, potser.
4: Recordar també un temps en què no teníem xarxes socials i no era tan fàcil anar allà, posar el nom d'alguna persona i trobar-la, no? Sobretot si no saps ben bé com es diu ara o alguna cosa així.
5: Exacte, sí, és una mica el que ella, en perdre-li la pista, tampoc en algun moment s'apropa en aquella parada on ella baixava, però tampoc no la troba, vull dir que ella ja no sap com, on més buscar, tampoc, no? I de cop i volta, doncs bé, han passat, no?, 20 anys des d'aquell moment fins al present actual de la novel·la, i ella, doncs, donat que té una realitat doncs, que no la satisfà o que no la complau, doncs és quan comença a tornar a intentar recuperar, bueno, retrobar-se amb aquella persona, no? També aquesta reflexió de, no?, de quina responsabilitat, no?, de vegades de les parelles, no?, sempre hi ha, potser de vegades no hi ha un equilibri perfecte, i més que res, no?, quan es trenca, com ha impactat aquell amor en un o en l'altre, de vegades no és igual la petjada que deixa un primer amor o un amor en un o en l'altre, i això també serien les reflexions de fons que guarda aquest llibre.
4: Per últim, no sé si la Gabriela ha pogut veure l'edició, aquesta edició amb aquest autocart tan xulo a la portada, i si li ha agradat o quin feedback li ha donat.
5: Sí, a ell li va agradar molt la coberta, la veritat és que va ser molt contenta en que nosaltres la trobéssim en català. Vam ser el primer país que la va comprar, ara ja s'està traduint altres llengües, però nosaltres vam ser dels primers, se'ns va arribar per un agent literari, i és que ja ens va trobar ràpidament, ja ens va com convèncer molt el seu estil narratiu, l'argument de la novel·la, i ja vam decidir publicar-la. I la veritat és que li ha agradat molt aquest autobús, ens va costar molt buscar un autobús, no?, com dels anys 90 al Brasil, que podés ser possible, no?, aquest autobús que hem posat tocar autobús, però pensem que sí que ha quedat una coberta realment molt bonica i a l'autora li ha agradat molt també, sí.
4: Doncs recordem, estem parlant de La gàbia de les tempestes, de Gabriela Ricciniti, amb traducció de Joana Castells Avall, amb la Maria Sempere, l'editorial Les Hores, que és on el podeu trobar. Doncs moltes gràcies, Maria.
5: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos seguir parlant dels nostres llibres, que ens encanta sempre.
4: Clar que sí.

지금.

És que continuem amb molta més música, amb aquest especialíssim sobre el temps. L'estrella de David, el genial Juan Bau. Temes per somiar, temes per recordar la música que no trobes a cap altre.

0: I és que sempre passa el mateix si tu em dius ben, doncs jo vaig. I diem ben cada escoltar-nos cada setmana perquè et portarem noves músiques, noves sintonies que et faran somiar, que et faran recordar i que no trobaràs a cap altre lloc.
1: Si tu me dices ben...
0: Si tu em dius ben, si tu me dices ben, José Luis Rodríguez, el Puma i los

faci una línia. Ja sabia jo que me iba a enamorar. Una noche

I és que continuem amb la tormenta. Perdona'm, he sigut una tonta. Nosaltres no tenim que per res que perdonar, però és imperdonable que no estiguis aquí cada setmana escoltant els temes que t'agraden.

I és la genial veu, la profunda veu del Sandro. Sigamos pecando. I és que avui, especialíssim en temes. En que con...

0: Valeria Link. Estimat meu, querido mío, una veu que ens encanta. És que avui, amb el temps, tenim tantes cançons que ens fan recordar que som la sintonia, segurament, de molts de vosaltres, la sintonia de la nostra vida.
1: Arreglo todo.

tal com es diu el Braulio en la seva cançó de Envolver, Déjalo Volver, nosaltres els tens que deixar tornar la pròxima setmana, perquè tornarem a visitar temes amb el temps.

És que ens tens que deixar de tornar la pròxima setmana, perquè tornarem, com et dic, amb molta més música, molt més records. I és que no tenim temps per més, però ens acomiadarem amb un dels més grans, amb un temazo, amb el temps passat i el que queda. Ell és el genial, el geni, el Miguel Bosé, Si esto es amor.

0: És que és genial, passi el temps que passi el Miguel Bosé. Tot un geni, tot una veu. I no tenim, malauradament, no tenim temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps. Recorda que tornarem la pròxima setmana amb molts més èxits, amb molta més música. No faltis, passarem llista.
1: Ràdio Covelles, 107.5 FM.

des de Tu Ràdio. Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles 107.5 de la freqüència modulada.

Radio Cubelles. DJ Junior Vera. Convidat top aquesta nit. DJ Edi Prats, des de Barcelona. Resident del 2000 al 2015. Amb l'as de festa. Zona House.

Molt bona nit, família. Ja tornem a ser un cap de setmana més amb tots vosaltres. Des d'aquí, Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubillas. Avui tenim un convidat molt especial. Un DJ de renom a l'escena House de Barcelona. I un amic, el que vaig tenir la sort de veure començar. I va ser precisament el meu relleu com a resident de Malalts de Festa. Així que, Eddie, tot un orgull tenir-te aquí aquesta nit amb tots nosaltres.

0: dins Bona Ona, soc Eli Prats. Alguns ens coneixeu per ser resident de Malalts, de festes a la House, per allà pel 2000-2015. Avui us porto des de Barcelona una sessió de House Music carregada de ritme i molt groove. Una sessió que m'agradaria compartir amb tots els oients de Bona Ona. Que la gaudiu. Una salutació per a tots.
1: Gràcies, Eli!

Això m'agrada! Només per tu! Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Covelles! Som-hi!

aprofitem per compartir amb vosaltres la nostra pàgina web, bonaonaradio.com. Allà descobrireu tots els nostres convidats i altres coses que anem fent aquí al programa. Així que ja sabeu, bonaonaradio.com.

0: arriba l'estiu. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit. Arriba la nit.
1: Ahí va, suave.
0: Arriba el estío. Arriba la nit. Una.

0: I recorda l'insta del programa. Bonana.radio.
1: House music. Arriba l'estiu. Arriba la nit. Arriba la nit.
0: Tanca els ulls. Deixa't emportar. Bona hora!

Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey.

I fins aquí aquesta sessió d'avui. Només agrair-vos un cop més la vostra confiança, com cada setmana. I sobretot agrair a l'Edi Prats una sessió antològica. Moltes gràcies, Edi! I a vosaltres ens veiem el proper cap de setmana!

Rádio Cubelhas. DJ Junior Vera.